0: Era el quartet de corda en fa major de Maurice Ravel i el sentíem interpretat pel quartet Arcanto.
1: Catalunya Música.
2: La nostra selecció ens proposa ara la sonata per piano opus 26 de Samuel Barber. L'intèrpret és el pianista Daniel Pollack.

0: El pianista Daniel Pollack interpretava la sonata per piano opus 26 de Samuel Barber.
1: Nocturn.
2: L'obra que sentirem a continuació a la sintonia de Catalunya Música és el trio de corda opus 58 d'Albert Roussel. Els intèrprets d'aquesta versió són Frank Schilly, al violí, Rolf Schilly, a la viola, i Martin Merker, al violoncel.

0: Era la sonata per piano número 29, Hammerklavier, opus 106 de Ludwig van Beethoven, tal com la interpretava el gran pianista italià Maurizio Pollini.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Clara Schumann és l'autora de l'arranjament per a dos pianos del quintet amb piano en mi bemoll major del seu marit Robert Schumann, que ara sentirem. Una versió d'aquest quintet en mi bemoll major opus 44 que interpreta l'Eckerle Piano Duo.

0: Sentíem el quintet amb piano en mi bemoll major opus 44 de Robert Schumann en l'arranjament per a dos pianos que en va fer la seva esposa Clara Schumann i el sentíem interpretat per l'Eckerle Piano Duo.
1: Catalunya Música. Continuarem amb les 5 bagatel·les opus 23A de Gerald Finzi en un arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore. Els intèrprets són Robert Plaine, clarinet, i la Northern Sinfonia, que dirigeix Howard Griffiths.

0: Robert Plant, clarinet, i la Northern Sinfonia, dirigida per Howard Griffiths, eren els intèrprets d'aquest arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore de les 5 bagatel·les, opus 23A, de Gerald Finzi.
1: Catalunya Música.
2: La sinfonia número 8 de Franz Schubert, la inacabada, aquesta sinfonia Deutsch 759, és la que sentirem a continuació a la sintonia de Catalunya Música, interpretada per l'Orquestra de l'Òpera de Lió, que dirigeix, en aquesta gravació del 1987, John Eliot Gardiner.

Dirigida pel britànic John Elliott Gardiner i interpretada per l'Orquestra de l'Òpera de Lió, sentíem la Simfonia número 8 en si menor, inacabada, la Simfonia Deutsch 759 de Franz Schubert. L'enregistrament que us oferíem era del 1987.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb la sonata per violí sol, opus 27, número 1, d'Eugeni Isaia, en la versió d'Oskar Szumski.

0: El violinista Oskar Shumsky ens interpretava la sonata per violí sol opus 27 número 1 d'Eugeni Zahia.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A la nostra sintonia sentirem tot seguit el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor, opus 15, de Johannes Brahms. Aquesta versió, enregistrada el 1979, la protagonitza el pianista Maurizio Pollini, acompanyat de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Carl Böhm.

Hem sentit el concert per a piano i orquestra número 1 en re menor opus 15 de Johannes Brahms, interpretat per Maurizio Pollini, al piano, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigits per Carl Böhm.

Théotime Langlois d'Svart, violí, i Thomas Danforth, llaüt, han interpretat el quart moviment, Vivace, de la sonata per a violí en sol menor de Henry Eccles.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Ja hi tornem a ser. Avui és dimarts, 9 de juny del 2026. Com sempre, són 6:45 en directe des de l'Estudi 11, aquí a Catalunya Música, l'espai més matiner de la nostra emissora, que avui precisament entrarà en aquestes primeres estones en el reialme de les fades.

Així comença l'acte quart de The Fairy Queen, la reina de les fades, aquesta semiòpera que es va estrenar el 2 de maig del 1692 al Queen's Theatre de Londres. Música de Henry Purcell a partir d'un refregit literari inspirat en el somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, preparat segurament per Thomas Betterton. No tenim clar qui és l'autor.

real del text, però en qualsevol cas, la música que va escriure Henry Purcell és tremendament seductora. Entrem en el reialme de les fades i de cop una de les assistents ens diu: "Ara que la nit s'ha esvaït, tots saluden el sol ixent. És aquell dia feliç, molt feliç, el dia en què va néixer el rei Oberon."

Aquest feliç, feliç dia, el dia del naixement del rei Oberon. Canteu, canteu, que res no molesta la reina de les fades.

Zing, zing, cantem, cantem sobre la natura, sobre la gespa, ja que res no ofèn la nostra reina de les fades. És així el que deia el text d'aquesta cançó i dansa, i aquestes escenes que en definitiva les hem tret de Fairy Queen, aquesta semiòpera deliciosa de Henry Purcell, que

0: ens transporta cap a un món imaginari, aquell bosc encantat, imaginat per William Shakespeare en el seu somni d'una nit d'estiu i que avui ens ha permès de ple entrar en el regne de les fades.
1: El primer temps.
0: Ja ho dèiem, el sol ha sortit i, per tant, hem d'engegar ja immersos en aquest regne de les fades i començarem parlant de la paraula fada, que ve del llatí fata. De la mateixa paraula ve la paraula fat, que vol dir destí. D'alguna manera, les fades poden canviar el nostre destí i vet aquí l'etimologia de la paraula que permet, doncs, que dins de la tradició romàntica les fades esdevenen com una mena de confabuladores per assolir encanteris màgics. I això és el que intentarem aquest matí des de Catalunya Música, a veure si som capaços. I per començar ho farem amb una obertura d'una de les òperes de Jacques Offenbach, una de les poques òperes d'aquest compositor alemany afincat a París que va triomfar amb les seves operetes còmiques i que ens ha deixat relativament molt poca música no còmica. Aquest és el cas de Les fades del Rhin, Die Rheinischen, que és aquesta òpera que va estrenar el 4 de febrer de 1864 a l'Òpera Imperial de Viena. La cançó dels Elf, que apareix en aquesta òpera, després va ser usada per Guiró per completar l'última pàgina que va deixar incompleta Jacques Offenbach, que és l'òpera Els contes de Hoffmann. Vet aquí, doncs, que aquesta cançó dels Elf en l'òpera Els contes d'Hoffmann va esdevenir la cèlebre barcarola. Quines coses, les del destí musical. Ens quedem amb l'obertura, aquesta sí original, de Jacques Offenbach, Les fades del Rhin.

Interpretació en directe de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigits per Georges Prêtre d'aquesta obertura de l'òpera Die Rheinischen, que vol dir Les Fades del Rin, una òpera de Jacques Offenbach del 1864 en la qual utilitza aquest tema, el tema de la famosa barcarola, que per Offenbach era el tema precisament de les fades, o més ben dit, la cançó dels elfs, d'aquesta òpera que després, quan Offenbach va morir deixant els contes d'Hoffmann inacabats, va decidir-ho qui va completar la partitura, el compositor catedràtic del Conservatori de París de l'època, professor de Claude Debussy, Ernest Guiraud, va decidir utilitzar aquest tema com a barcarola als contes d'Hoffmann. Vet aquí que es va fer famosa amb els contes d'Hoffmann i no pas amb l'obra original. De fet, aquesta òpera, Les Fades del Rin, ha passat gairebé desapercebuda. Però com que estem en el regne, volíem dir, de les fades, un compositor que no ens hi pot faltar és Robert Schumann, que en més d'una ocasió ha escrit obres on cita les fades. Aquí tenim aquesta partitura, aquesta composició per a trio, opus 132, els Märchenerzählungen, que vol dir narracions de contes de fades, és una pàgina en quatre moviments per clarinet, viola i piano. A vegades el clarinet es pot substituir per un violí. De fet, Robert Schumann dona aquesta opció. La partitura va sorgir el 1853. Estem ja a Düsseldorf, és a dir, estem ja a l'etapa final abans de que Schumann fos ingressat en el sanatori al sud de Bonn. Aquí va ser quan va conèixer, més o menys per aquestes dates, a Johannes Brahms, i va ser quan va escriure aquestes narracions de contes de fades, de les quals tot seguit en tenim una mostra.

Aquesta era una de les narracions de contes de fades per clarinet, viola i piano, opus 132, una de les últimes obres escrites per Robert Schumann, aquell 1853, just abans de ser ingressat en el sanatori al sud de la ciutat de Bonn. La versió era de Richard Horsford, el clarinet, Lawrence Power, viola, i Ian Brown, el piano. En el nostre regne de fades, ara visitem Richard Wagner. I de cop pensareu, Wagner i fades? Doncs sí, no sé si sabeu, segur que sí, que la primeríssima òpera que ens ha arribat sencera del compositor, nascut a Leipzig, és precisament Die Feen, les fades. És una d'aquelles òperes que el mateix Wagner va impedir que s'interpretessin en el seu Festspielhaus de Bayreuth, juntament amb la prohibició d'estimar i Rienzi. Enguany, 150 anys després de la inauguració a Bayreuth, sonarà

i ens hi però queden pendents les altres dues. Nosaltres, avui immersos de ple en el món de les fades, volem sentir un tast d'aquesta pàgina juvenil de Richard Wagner, inspirada en una història original de Carlo Gozzi, La dona serpente. Carlo Gozzi és també qui al segle XVIII va escriure la història de Turandot, que després va inspirar compositors com Carl Maria von Weber o més tard Puccini. Doncs bé, al darrere d'aquesta història de les fades de Wagner hi ha Carlo Gozzi, que va inspirar el llibretista alemany que li va preparar el text. Bé, nosaltres ara el que farem serà sentir precisament el final, els darrers minuts de l'acte segon d'aquesta pàgina juvenil de Richard Wagner, estrenada de manera pòstuma. Wagner mai la va arribar a sentir en viu durant la seva vida.

Brutal, impressionant. Wagner tenia 20 anys amb prou feines quan va estar treballant en aquesta òpera, la primera que conservem del compositor. Estem parlant de 1833. No la va arribar a sentir estrenada, es va estrenar el 1888 a l'Òpera de Munic. Des del primer moment, Wagner escriu tota la música i tota la lletra. El llibret era d'ell, inspirat en una història de Carlo Gozzi, en una traducció a l'alemany. Vet aquí, doncs, la música de Richard Wagner, l'escena final de l'òpera Les Fades, un final espectacular en aquesta producció enregistrada, i ja ho heu vist en directe, amb Cari Lovasi, soprano, Cristina Lacki en el paper de Zamina, John Alexander en el paper d'Arindal, June Anderson en el paper de Laura, Roland Herrmann en el paper de Moral, Jan Hendrik en el paper de Gernot, i tots ells amb el cor i l'orquestra de la ràdio de Baviera, dirigits per Wolfgang Sawallisch. I de Les Fades de Wagner a La Fada del Sucre del Trencanous de Tchaikovsky l'any 1892. Al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg, Tchaikovsky estrenava un dels seus ballets més deliciosos, un conte que ens porta cap a la nit de Reis, una nena que li regalen

tota una sèrie de joguines, i entre elles un trencanous que es trenca justament jugant-hi, però durant la nit el trencanous pren vida i s'emporta la nena cap a un món màgic, on, entre altres coses, els objectes comencen a ballar, però n'hi ha un que ens crida molt l'atenció musicalment, que és la dansa de la fada de sucre, una excusa meravellosa per utilitzar-hi la Celesta.

Només té un problema aquesta dansa de la fada del sucre. És massa curta. És una peça d'encant. Tchaikovsky es va fer portar una celesta de París per poder interpretar-la el dia de l'estrena en el Teatre Mariinsky el 1892. És la dansa de la fada de sucre que sentíem interpretada per l'Harmonia Ensemble de Nova York, dirigits per Stephen Richman. Avui de ple en el món de les fades. Sabíeu que Isaac Albéniz, en col·laboració amb el banquer britànic Francis Burdett Monicot, van arribar a escriure tres òperes junts. Monny Coates feia el text i Isaac Albéniz la música. La primera de les òperes va ser Henry Clifford, una partitura basada en una història marcada en els temps de la Guerra de les Dues Roses pel tron d'Anglaterra. Les fonts literàries que va utilitzar Monny Coates, entre altres, eren Enric VI de William Shakespeare i La balada de la donzella rossa de Thomas Percy. A partir d'aquí, Monny Coates reconstrueix aquesta història que Isaac Albéniz va musicar. I la segona que van escriure junts va ser Pepita Jiménez. Clar que en anglès, potser hauríem de dir Pepita Jiménez amb accent anglès. Bé, ens quedarem amb Henry Clifford perquè resulta que en l'acte segon de Henry Clifford hi ha una escena que se situa en una vall encantada on viu un pastor, on es diu que són molt habituals les aparicions de fades i gnoms.

Aquesta era de la dansa de les fades que hem extret de l'òpera Henry Clifford, de l'acte segon d'Isaac Albéniz, la descripció d'una vall on viu un pastor, una vall encantada on són freqüents les aparicions de fades. I ve d'aquí la música que Albéniz va escriure per aquesta escena a partir d'un text de Francis Moniecoats. La música d'Isaac Albéniz, molt poc habitual, sovint és una sorpresa descobrir que Albéniz, més enllà de tota la seva gran aportació al llenguatge pianístic, també va ser un home compositor de pàgines escèniques, com Henry Clifford, com Pepita Jiménez, o fins i tot una opereta titulada The Magic Opal. Bé, la versió era de l'Orquestra Simfònica de Madrid, dirigida per José de Eusebio. Seguim amb més fades. Ara ens traslladem cap a terres bohèmies per sentir precisament un fragment del conte de fades opus 16 del compositor Josef Suk. Aquest opus 16 és una suite orquestral de música incidental que Suk va escriure per una història de caràcter mitològic, una història teatral original de Julius Zayer Radus i de Mahulena de Josef Zuckel. És una pàgina en forma d'història de l'amor on es barregen fades i referències mitològiques, i això dona peu a una música que intenta transportar-nos cap a cada una, cap a cadascuna d'aquestes històries. La que sentirem, el fragment que sentirem, porta el títol de La maledicció de Runa. Recordeu que aquesta obra teatral amb música de Josef Suk es va estrenar el juny de 1898 al Teatre Nacional de Praga, al costat mateix del riu Moldava.

Era un fragment de la suite de la música incidental que el compositor txec Josef Suk va escriure per l'obra de teatral, per l'obra teatral, volíem dir, Conte de Fades. Vet aquí la interpretació d'aquesta peça a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de Liverpool, dirigits per Libor Peixa, que és el segon moviment, aquesta pàgina que us acabem de proposar. Era el joc de signes i paons. I un altre conte de fades ens el proposa Leos Janácek, però aquesta vegada amb caràcter cambrístic, Prohatka, que vol dir precisament això, conte de fades. És una suite en 6 moviments per violoncel i piano composta el 1910 i que Janácek va revisar el 1923. Es basa en un poema de Vasily Yukovsky titulat La llegenda del Tsar Berendei, on es narra els amors del príncep Ivan amb la princesa Maria, filla de l'immortal Kozdrey. L'estrena es va fer el 1910 i en la versió de l'any 23 el compositor hi va afegir un quart moviment. Nosaltres ara sentirem el primer moviment, que és el mateix a les dues versions. Aquest conmoto de la suite Conte de Fades per violoncel i piano de Leos Janácek.

Hem sentit l'inici d'aquesta suite Prohatka per violoncel i piano. Recordeu que Prohatka vol dir conte de fades i és la música de Leos Janadze que hem pogut sentir en la versió de Christopher van Kampen, violoncel, i Paul Crossley, piano. Avui de ple immersos en el món de les fades amb músiques de tots colors i totes menes. I si no, proveu de sentir la que arriba ara, original del compositor del sud d'Itàlia, el compositor napolità Luigi Denza. Luigi Denza va escriure aquests Occhi di Fata just en l'època daurada de la seva popularitat. Potser el nom no us dirà gran cosa, però si us diem allò de funiculi funicula, segurament sí. És l'autor precisament d'aquesta cançó, molt més coneguda que potser Occhi di Fata, que vol dir ulls de fada. És per això que també l'hem triat perquè formi part d'aquest viatge sonor pel món de les fades que us estem proposant avui. Vaja, sentim aquesta cançó d'estil napolità, Occhi di Fata de Luigi Denza.

O qui di fata, ulls de fada de Luigi Denza. La veu era inconfusible, Luciano Pavarotti, amb l'orquestra del Teatro Comunale de Bologna, dirigits per Henry Mancini, el cèlebre compositor a qui col·laboren amb Pavarotti. Bé, avui va de fades, ja ho veieu. Per cert que Sergei Prokofiev, en el seu ballet La Ventafocs, aquest ballet el va escriure després de Romeu i Julieta, és un ballet bonic, encantador, però no ni de bon tros va tenir l'èxit que havia tingut prèviament Romeu i Julieta, i molt menys la implantació que té als nostres dies, però en qualsevol cas té moments molt bonics. I parlant de fades, precisament hi ha una escena en què el compositor va succeint la presència de quatre fades: la fada de primavera, la fada d'estiu, la fada de tardor i la fada d'hivern. Doncs hem decidit posar-les totes quatre juntes. Cada fada amb prou feines dura poc més d'un minut o un minut i mig, i així d'aquesta manera sentim les quatre danses de les quatre fades.

Delicioses, ja ho heu vist. Era com una petita caixa de bombons, aquestes quatre fades que hem extret del ballet La Ventafocs, opus 87. Per aquest ordre, la de primavera, la d'estiu, la de tardor i la d'hivern. La versió era de l'orquestra de Cleveland, dirigida per Vladimir Ashkenazy. Avui va de fades el primer temps de Catalunya Música, ara falten 2 minuts per 7:45. Bé, després de sentir les fades de Prokofiev, ens atencem a les imatges de contes de fades. Compte, no confondre amb les de Robert Schumann. Ens referim a les de Erich Wolfgang Korngold, compositor, ja sabeu, que va néixer el 1897 en els temps imperials d'austríacs, i vet aquí que va ser un nen prodigi. Amb 13 anys va escriure una suite de 7 peces que va titular Märchenwilde, Contes de Fades. És el seu opus 3. I precisament d'aquesta suite escrita, insistim, amb 13 anys, tot seguit us en proposem la cinquena part, el cinquè conte, titulat El petit sastre valent.

0: Els aimants de la música, del cinema, de les bandes sonores, inevitablement han de conèixer, heu de conèixer Erich Wolfgang Korngold, ja que precisament va fugir d'Europa, va setmanar als Estats Units, on es va convertir en tot un referent de la música de cinema. Però abans de marxar havia escrit obres com aquesta, aquests Märchenwilder, imatges de contes de fades, una suite per orquestra, carai, escrita amb 13 anys i que acabem de sentir-ne un tastet, aquesta escena del petit sastre valent que ens interpretava l'orquestra Bruckner de Linz, dirigida per Kaspar Richter. La música de Korngold ha tancat avui aquesta col·lecció de contes de fades amb les que ens hem despertat avui a Catalunya Música al primer temps.
1: El primer temps.
0: I per completar la nostra edició d'avui d'aquest espai, hem anat a buscar un disc que ha aparegut fa relativament pocs mesos. És un disc de la firma Channel Classics, un disc dedicat a compositors contemporanis com David L., Rudolf Temming o Konrad Ansmann, concerts per clarinet. De fet, el disc es titula Clarinet Colors, colors del clarinet, i és que molt interessant veure com aquesta clarinetista sud-africana neerlandesa,

versatilitat del clarinet alhora que traça un ampli espectre del color i l'energia expressives. Els concerts principals, o més ben dit, els concerts són dels principals compositors sud-africans. Ara els esmentàvem, David Earl, Roelof Temminck i Conrad Assmann. Si us sembla, com que no tenim temps de sentir-los tots, començarem per Roelof Temminck i el seu concert per clarinet i orquestra. En sentim el segon moviment, l'Scherzo.

Música contemporània de la República Sud-africana. El compositor es diu Roelof Temminck. Hem sentit l'Scherzo, segon moviment del seu concert per clarinet i orquestra. És un disc publicat per la firma Channel Classics amb la clarinetista Maria Dutoit al costat de l'Orquestra Filarmònica de Ciutat del Cap, dirigits per Ariantin, aquesta clarinetista que és sud-africana d'ascendència neerlandesa. És la protagonista d'aquest disc, dedicat a tres compositors, i per completar el nostre primer temps a Catalunya Música sentirem la música de David Earl. Sentirem el tercer moviment Andante Marcato a la marxa del seu concert per clarinet.

0: De flaires celtes, aquest tercer moviment del concert per clarinet del compositor de la República Sud-africana David Earle. Versió de Maria Dutoit, el clarinet amb l'Orquestra Filarmònica de Cape Town, dirigits per Arian Tin. Tres concerts per clarinet de compositors sud-africans que publica la firma discogràfica Channel Classics i que avui ens ha permès acabar aquest primer temps, tot viatjant cap al sud del continent africà. Demà hi tornem, al punt de 6:45, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música.

música catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.

La nit s'escurça cada cop més aquests dies. Els matins comencen d'hora, els vespres s'allarguen i per aquí, doncs, a vegades costa acomodar el ritme de la vida i l'alternança de les obligacions i el descans aquestes darreres setmanes de primavera, on l'estiu sembla ja treure el nas cada dia una mica més. I potser sigui precisament per això que ara cal tirar de la millor de les predisposicions, aquella que sorgeix de saber que, malgrat tot, doncs fem el que podem i que som prou. Revisem la ruta tantes vegades com calgui, reajustem-la i compartim el camí, que al final som nosaltres els qui conduïm el nostre propi carro i el trajecte serà més amable si tenim bona companyia i alguna pista de cap on ens dirigim. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dimarts 9 de juny. Gràcies per fer-nos costat un dia més. Això és Tots els matins del món i els membres de l'equip som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Què tal? Com pinta el dia avui?
2: Doncs sembla que bé, el que passa que em sembla que s'ha tapat una mica ara.
1: Mirant per la finestra no ho acabem de tenir clar, ben florits estan els arbres que tenim
2: fins
1: aquí al costat.
2: Fins fa una estona teníem sol, però ara hi ha una mica de núvols.
1: Bé. Com esteu vosaltres, per cert, si ens voleu fer saber? Com us heu llevat? Com està el temps fins i tot allà on sigueu?
2: Què es veu a través de la vostra finestra?
1: Ai, sí, això és que m'encanta. Soc molta fanera de les finestres, jo, de la gent, i d'imaginar-me com són els vostres matins. Per tant, vies de contacte del programa. El número...
2: 627-480-116.
1: Gràcies. I el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Per tant, engeguem aquesta edició de dimarts i amb què ho farem?
2: Doncs amb música, com sempre, que ens acompanyarà fins al punt de les 11. I en aquesta primera hora farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest àlbum que interpreta la mezzosoprano Colleen Dutiel. És un viatge per l'existència, la pèrdua i el dol. Ella està acompanyada de la pianista Aurelia Vichovan i és un disc titulat, atenció al títol perquè és llarguet, In Deinen Susan Händen, Musik für Verlorene Seelen, és a dir, a les teves dolces mans, música per a les ànimes perdudes. És un àlbum del segell Fuga Libera i arribarem a les 9 amb la nostra Cecília, aquesta secció que ens porta cada 15 dies l'Esther Plana, que avui ens parlarà del cor Respira de l'Hospital de Bellvitge, un cor que està format per pacients amb afectacions respiratòries. A la segona hora conversarem amb la violoncel·lista, pedagoga i musicòloga Anna Mora Griso, que és una de les persones que millor coneix l'univers de Pau Casals, tant des de la seva interpretació musical com des de la recerca i l'estudi de la seva vida i la seva correspondència. I tancarem el programa amb psicomúsica, amb la psicòloga i doctora en neurociències Gisela Pi, que avui se centrarà en les addiccions i els mals hàbits en el món de les arts. I no m'ho diguis, Maria.
1: No t'ho diguis. És que ho estava pensant.
2: M'he deixat les fake news, que avui et toca, per cert, a tu, i que arribaran cap a... quan encara no sigui un quart de 10.
1: Perfecte. Doncs molt bon resum, Esther, aquest que ens has regalat. I obrim ja el nostre camí musical de matí de dimarts amb una obra de Clara Schumann, la tercera de les seves romances, que sentirem amb la violinista Midori i el pianista Osgur Aydin. Acaben de publicar aquesta gravació. I on ens porten tots dos? Doncs a un

0: Catalunya Música. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.

El moviment i l'agitació ocupaven el centre en aquest scherzo, aquest joc orquestral que ens proposava la compositora Louise Farrenc en la seva segona sinfonia. No és el primer cop que ens hi acostem, aquesta obra, a les nostres seleccions, però diria que encara no havia sonat aquesta versió, la dels solistes europeus de Luxemburg, dirigits per Christoph König. Sonava àmplia, plena d'impuls i ben optimista, i celebrem, la veritat, que cada cop hi hagi més gravacions de qualitat entre les que triar quan parlem del repertori escrit per compositores. Ara, doncs, ens acostem al món del finlandès Jean Sibelius, i si ahir sentíem un fragment d'una de les seves suites orquestrals, avui reduïm efectius i ens quedem amb l'intermezzo del seu quintet en piano en una versió ben recent, la del quartet Aris amb Annika Treutler.

Caroline Shaw era l'autora d'aquest exercici vocal de virtuosisme i emoció. Un virtuosisme que, com heu pogut comprovar, no consistia en fer moltes notes molt ràpides i molt difícils, sinó en aquesta dificultat de fer que tot un conjunt vocal soni com un sol instrument. Inhale, efectes vocals i respiracions que formaven part del llenguatge expressiu d'aquesta autora, era el tercer moviment d'un cicle anomenat How to Fold the Wind, que ja fa unes setmanes va presentar-se a Barcelona. Ho van fer els membres del cor que acabem de sentir, Lars Nova Copenhagen, dirigits en aquesta gravació per Paul Hilliard. I de les veus, doncs passem al piano. Sentim By the Still Waters, d'una altra compositora nord-americana, en aquest cas pionera del sinfonisme en ple segle XIX, Amy Beach. En recuperem aquesta obra evocadora que ens convida a contemplar les aigües tranquil·les des de les tecles de l'instrument, en la gravació que acaba de publicar la pianista Carmen Stefanescu.

Doncs abans d'entrar al disc de la setmana hem guardat un moment per la música orquestral, en concret per la de Franz Schubert, de qui sentíem el moviment lent, l'andante, de la seva primera sinfonia. Una peça clara on la melodia seguia sent el centre, tot i que no es tracti d'una cançó, i que recuperàvem en una d'aquelles versions que no ens falla mai, la que dirigia Nicolaus Harnoncourt, al capdavant en aquest cas de la Filarmònica de Berlín. I amb Franz Schubert precisament continuarem.

0: món bonic on ets, que es preguntava el poeta en aquesta cançó que estem sentint de fons, que per cert ahir us la vam oferir en la versió de Nathalie Dessé. Aquesta és la versió que s'inclou al disc de la setmana, Esther. I de fet, així és com comença el disc de la setmana. Ja vam fer una primera immersió, com dèiem, i avui tornem. Recordem que és el nou àlbum de la mezzosoprano Colleen Dutilleux i que es titula In deinen süßen Händen, Musik für verlorene Seelen, a les teves dolces mans, música per ànimes perdudes. Un disc que ha publicat el segell Esther Fugalibera.
1: Doncs sí, un disc que neix d'una pregunta que l'acabes de dir, de, que va fer Friedrich Schiller l'any 1788, Schönevel de Vovis Du, és a dir, Món vell on ets. Ah, sí. Una pregunta que es converteix en el fil conductor d'un viatge musical que explora la pèrdua, el dol, la nostàlgia i la recerca del consol. Colleen Dutilleux defineix aquest enregistrament com una exploració de les ànimes perdudes. Però què significa estar perdut? Potser és aquell moment en què una absència transforma la nostra manera d'habitar el món. Potser és el temps que segueix després d'una ruptura, una mort o una gran decepció. La cantant parteix d'una idea molt humana. Sovint vivim aquests processos en silenci. Ens costa parlar-ne. Les emocions es tornen difícils de compartir i la soledat sembla ocupar-ho tot. Doncs bé, és llavors quan la música es converteix en llenguatge.
0: Per construir aquest recorregut emocional, Colleen Dutilleux ha seleccionat uns quants lieder de Franz Schubert, ho dèiem, i unes quantes peces per teclat també de Johann Sebastian Bach.
1: Així és, perquè tal com ja vam dir ahir, per aquesta mezzosoprano, aquests dos compositors comparteixen una mateixa ambició, fer audible l'absència, tot i que cadascú ho fa a la seva manera, és clar. Si Schubert mostra la ferida, Bach ofereix un espai per travessar-la, un lloc de contemplació on el temps sembla aturar-se. Per a Colleen Dutilleux, Bach representa una llum capaç d'ordenar el caos interior. I com a noves mostres d'aquest disc, a continuació sentirem el lied Der Jüngling und der Tod, El jove i la mort, Deutsch 545, que planteja un diàleg colpidor entre un jove que anhela abandonar aquest món i una mort serena, gairebé reconfortant. Schubert contraposa la inquietud humana amb una estabilitat sorprenent. Després continuarem amb el lied Lieden der Trennung, Deutsch 509, Torment de la separació, i acabarem amb l'ària de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach, que ofereix un moment d'equilibri gairebé perfecte.

0: L'efecte d'aquesta partitura, Esther. Realment hem sentit aquesta ària de les variacions Goldberg, de Johann Sebastian Bach, música que de vegades no requereix gairebé ni presentació i que sempre ens deia com ens deixa amb aquesta sensació de pau i tranquil·litat.
1: Doncs mira, ara que ja tenim aquí l'Esther Plana, ella mateixa ho deia, no?, que de tant en tant hauríem d'anar-les escoltant, no?
2: Totalment. Jo crec que té com un esperit sanador, aquesta peça.
0: Balsàmica.
2: Sí, sí, totalment. Jo me la posaria en bucle i aniria sentint durant tot el dia.
1: Doncs aquesta peça forma part d'aquest àlbum, recordem.

0: sinó per descobrir una cosa que potser no associem d'entrada amb un entorn hospitalari, una coral. Tot de veus que canten enmig d'un espai on sovint el cos es viu des de la fragilitat, la preocupació o el límit. Una coral dins d'un hospital?
1: Sí.
0: I avui ens portaràs, a més, l'exemple del Cor Respira, oi?
1: Sí, avui parlarem del Cor Respira de l'Hospital de Bellvitge, una coral formada per pacients amb malalties respiratòries cròniques, persones que conviuen amb dificultats per respirar i que, gràcies al cant, han descobert una nova manera d'escoltar el cos, d'utilitzar la veu i de compartir una experiència que sovint pot ser molt solitària.
2: Uh-huh. Home, el nom ja és molt bonic. Respira, Cor Respira.
1: Sí, el nom és preciós, perquè ho diu gairebé tot. Per cantar necessitem aire, necessitem escoltar la respiració, regular-la, sostenir una frase musical. I això en persones que conviuen amb una malaltia respiratòria té una força simbòlica enorme. El projecte va néixer de la col·laboració entre l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Institut Català de la Salut i el Palau de la Música Catalana dins de l'estratègia Arts en Salut. La direcció artística del cor és encapçalada per Glòria Fernández.
3: Doncs això va ser una iniciativa de l'Institut Català de la Salut en una col·laboració entre el Palau de la Música Catalana i l'Hospital de Bellvitge. I quan ens van fer aquesta proposta, uau, jo vaig sentir una crida immediata de dir jo vull dirigir aquest cor, perquè m'havia format en musicoteràpia de la veu i per experiència pròpia sé que la veu té un potencial sanador enorme. Llavors, jo volia ser-hi en aquest projecte i poder-ho veure amb els meus propis ulls.
0: La Glòria Fernández parla de la veu com una eina amb un potencial molt gran.
1: Sí, i en aquest projecte la veu no és només una eina musical, és una eina d'expressió i també de reconeixement propi. Quan una persona té una malaltia respiratòria crònica, la respiració pot deixar de ser una cosa automàtica i passeu a ser una preocupació constant, de, ostres, no arribo, no puc respirar. Per això la proposta és tan potent. Cantar quan respirar no sempre és fàcil.
2: Quines malalties tenen els participants del Cor Respira?
1: Són persones amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, bronquièctasi i fibrosi pulmonar. I és important imaginar-nos el punt de partida. Si precisament et falta l'aire, si tens tos, si et canses, si notes la veu fràgil, la idea de formar un part d'un cor doncs pot semblar gairebé impossible, segurament.
0: Clar, és com si algú et proposés fer justament allò que tu creus que no pots fer, no?
1: Exacte. I al principi alguns participants ho vivien així, amb dubtes i inseguretats. Ens ho expliquen Maria Rovira Carrillo, infermera de pneumologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, i Glòria Fernández, directora del cor.
4: Les expectacions respiratòries que tenen els participants de Cor Respira Bellvitge és malaltia pulmonar obstructiva crònica, bronquièctasis i fibrosis pulmonar. D'entrada, en general, la gent no acaba d'estar convençut de quan li planteges d'això del cant, no acaben d'estar convençuts. Segurament perquè no saben de què va la història, no? I quan no coneixes una cosa, doncs no t'acaba com de convèncer. Però bueno, explicant-los una miqueta més, desengranant que això no és un concurs, això no és qüestió de qui ho faci millor, no? És d'aprendre una cosa nova, no? I passar-nos-ho bé també, no? Per què no? Sí que els aconsegueixes que s'enganxin.
3: Sí, al principi ells venien amb molta inseguretat, no? Em comentaven, ui, tenim les veus rogalloses, no podrem cantar... Veies que no acabaven de tenir la confiança per fer-ho, no? I al llarg de les sessions he vist un canvi molt gran en aquest aspecte, no? Com l'autoconfiança, com ha crescut en ells i com veuen que sí, que realment és possible cantar i això també els obre a tenir més ganes de fer més coses, de participar en més activitats. És com que els ha pujat la confiança en que poden fer més coses de les que potser pensaven a l'inici.
2: Realment és molt potent. Persones que arriben pensant jo no podré cantar, però que acaben, tal com deia la Glòria Fernández, guanyant confiança.
1: Sí, a mi em sembla que aquesta confiança és central, perquè la malaltia no només afecta el cos, també afecta la imatge que tens de tu mateix, no? Quan estàs malalt, ens pot fer sentir més petits, més dependents, més limitats. I aquí, en canvi, el cor obre un espai on cadascú pot explorar les seves possibilitats.
0: I com són els assajos? Perquè m'imagino
5: que no poden funcionar exactament com un cor convencional?
1: Doncs tenen una part coral, evidentment, però no es plantegen des de l'exigència musical pura. Mm-hmm. Hi ha una escolta corporal, relaxació, moviment,

0: improvisació i autorregulació. La Glòria Fernández no parteix de la idea que té davant un grup de malalts crònics, sinó un grup de persones que poden descobrir què poden fer aquell dia. O sigui, com et trobes aquell dia i què pots arribar a fer amb aquell cos i amb aquella respiració. A mi això, d'entrada, em sembla molt alliberador.
1: Des de l'inici no vaig pensar realment que estaven malalts. Sé que tenen aquesta malaltia, però jo els vaig convidar des del primer dia a que s'escoltessin moltíssim, a que s'autoregulessin, a que ells coneixien les seves limitacions o no, que jo els aniria proposant exercicis, ballar... O sigui, jo realment faig moltes de les coses que faria amb un altre cor normal i llavors el que pretenc és que siguin ells i elles que decideixin, val, ara estic cansat, ara descanso, ara m'assento, això no ho faig, o això ho faig més petit, o ho faig a la meva manera, però jo els vaig proposant igualment perquè puguin explorar una miqueta fins a on poden arribar aquell dia, com estan aquell dia, i que siguin també molt conscients del seu cos.
2: Aquí hi ha una paraula clau, que és escoltar-se, escoltar el cos, escoltar la respiració, escoltar fins on pots arribar.
0: Sí, i això connecta amb una idea que també trobem en altres països. Fer servir el cant com una eina complementària per a persones amb malalties respiratòries. Al Regne Unit, per exemple, hi ha projectes com Singing for Breathing, que va començar l'any 2008, al Royal Brompton Hospital de Londres, un centre especialitzat en malalties cardiorrespiratòries. També a Londres, el programa Breathe Sing for Lung Health proposa sessions amb exercicis vocals, escalfaments físics i cant en grup per ajudar les persones a gestionar millor els símptomes respiratoris.
3: O sigui que el cor respira no és una anècdota aïllada.
0: Doncs no, forma part d'una mirada que va creixent, entendre el cant no només com una activitat artística, sinó també com una pràctica que pot ajudar a conviure millor amb una malaltia, sempre com a complement, esclar, no com a substitut de cap tractament mèdic.
2: I què té el cant que pugui ajudar en aquest sentit?
0: Doncs una cosa en realitat molt senzilla i molt profunda. Quan cantem, respirem d'una altra manera. Per cantar una frase musical hem d'allargar l'expiració, controlar la sortida de l'aire, regular el ritme i posar atenció en el cos. La respiració deixa de ser només una dificultat i es converteix, doncs, en una frase, en una melodia, en una veu compartida.
3: És a dir, que no es respira només per sobreviure, sinó també per expressar-se.
0: Exacte, i aquest canvi de mirada és molt important, perquè quan cantes no estàs pendent només de si et falta l'aire. També escoltes la música, el text, la directora, els companys... El cos continua sent-hi amb les seves limitacions, però ja no és només un cos que falla. És un cos que participa i s'expressa.
2: I en el cas del cor respira, quines parts treballen més enllà del cantar?
0: Un dels objectius és que els participants puguin sentir el cos com un espai més segur. Quan tens una crisi respiratòria o una sensació d'ofec, el cos es pot convertir doncs, en un lloc d'alarma, no? Que està doncs, això, en estat d'urgència. A través de la veu, la relaxació, la improvisació i l'escolta somàtica, intenten recuperar una relació més amable amb aquest cos. Ens ho explica així la Glòria Fernández.
1: No són sessions molt diferents del que seria una sessió normal de cant coral. El que passa és que sí que potser posem més èmfasi doncs, en algunes parts, no? Com per exemple la del ball i joc amb la improvisació, perquè puguin sentir la seva veu com a canal d'expressió d'emocions i d'autoafirmació del que un és. O una part important també és la de la relaxació, on fem escolta somàtica del cos, de la respiració, i senten que el cos és un espai segur i de contenció on també hi passen coses agradables. Doncs és una part que els baixa l'estrès i que adquireixen recursos que podran utilitzar en cas de necessitat o crisi respiratòria.
3: Aquesta idea, Esther, del cos com a espai segur és molt bonica, perquè és que és veritat que de vegades quan hi ha malaltia el cos es viu com una cosa que falla, ja ho has dit abans.
0: Exacte, i aquí el cant no fa desaparèixer la malaltia, però tot pot donar recursos per viure-la amb més sensació de control i de confiança.
2: Per tant, cal ser prudent perquè no hem de dir que cantar cura una malaltia respiratòria.
0: Exacte, i aquest punt és importantíssim. El cant no cura una malaltia pulmonar obstructiva crònica, per exemple, ni unes bronquièctasis ni una fibrosi pulmonar. De fet, a Bellvitge expliquen que no han observat una millora demostrada de la funció pulmonar dels pacients que han participat en el cor.

0: respira, però sí que han vist una millora emocional molt clara, més satisfacció personal, més autocura, més confiança i més ganes de participar. Maria Rovira i Glòria Fernández ens ho expliquen així.
1: A nivell físic, sí que els resultats no han demostrat cap millora de la seva funció pulmonar, cosa que els participants també ja ho saben. I a nivell emocional, per suposat que sí que es nota molt a les respostes obertes, que una satisfacció personal, una autocura, sobretot haver pogut estar, bueno, i poder compartir, seguir compartint, no? Una activitat així de dinàmica i participativa amb malalts que també tenen afectació respiratòria.
2: Perquè pujar a un escenari només ja augmenta el nivell de confiança, perquè és un repte per ells que abans ni es pensaven que realment podien fer, no? Després, l'empatia també ha crescut molt, comprendre i acceptar els altres i establir relacions sòlides. És que es consideren una família. També han canviat la percepció de que la malaltia ja no és un impediment tan gran per fer activitats. I també hi ha un canvi en els motius de participació, perquè passa de ser que a l'inici era un tema més pragmàtic a ser ara un tema personal, perquè se senten part del grup. És un tema de cohesió de grup i de bon ambient.
3: Per tant, potser no canvia tant la capacitat pulmonar, però sí la manera com la persona viu amb aquella capacitat.
0: Exacte, i això en salut també és molt important, perquè sovint quan estàs malalt deixes de fer moltes activitats habituals, surts menys perquè et canses més i pots sentir que els altres no acaben d'entendre què et passa. En un cor com aquest, en canvi, els participants comparteixen una experiència semblant. No cal explicar-ho tot, perquè en part ja s'entenen entre ells i alhora no es troben només per parlar de la malaltia, sinó que es troben per cantar.
4: Clar, i això és que canvia molt la mirada, segur.
0: Molt, perquè deixen de ser només pacients. Són cantaires, són companys, formen part d'un grup, tenen un repertori, uns assajos, uns reptes, potser algun concert. I per moltes persones del Cor Respira, pujar a un escenari doncs, era impensable. Quan ho fan, no només canten, també d'alguna manera, jo m'imagino que deuen pensar, no? Som aquí, ho podem fer i tenim veu, per tant, això és molt, molt empoderador.
3: I aquesta idea de recuperar la veu també és molt forta.
0: Sí, i no passa només en les malalties respiratòries, també hi ha altres experiències de cors vinculats a la salut. A Washington, el MedStar National Hospital té un cor format per supervivents d'ictus i lesions cerebrals. També existeixen cors per a persones amb afàsia, on cantar pot obrir una via expressiva quan la parla quotidiana s'ha vist afectada. A Singapur, el St. Luke's Hospital ha impulsat un cor inclusiu per a persones amb deteriorament cognitiu lleu o demència i els seus cuidadors. I en l'àmbit del càncer, al Regne Unit s'han estudiat cors formats per pacients, supervivents i persones cuidadores amb resultats que apunten beneficis en benestar emocional, vitalitat i pèrdua d'ansietat.
4: Per tant, el patró es repeteix, no? O sigui, quina sigui la malaltia, que és cantar, pot obrir un espai de relació.
0: Exacte, la música no elimina la malaltia, però pot retornar una part de la persona que la malaltia havia silenciat. En un hospital, sovint la persona queda com definida pel diagnòstic, per la prova, pel tractament, per la pauta mèdica. La música, en canvi, recorda que aquella persona és molt més que tot això.
3: I que està viva.
0: Exacte.
3: I això connecta molt amb aquesta idea de l'art que anem repetint una vegada i una altra com a eina de salut integral.
0: Totalment. Aquest és el marc de les arts en salut. Entendre que la salut no és només absència de malaltia, sinó també benestar físic, però també benestar emocional i social. I en aquest terreny la música pot fer una aportació molt valuosa, sempre ho diem, perquè crea espais on la vida no queda reduïda a la malaltia. Des de l'Hospital de Bellvitge, Maria Rovira ho resumeix així.
1: És una gran, gran iniciativa per a la nostra societat i que, evidentment, qualsevol de les arts, no només la música, aporta molts beneficis, especialment, segurament, emocionals. I quan un està bé, tot va millor.
4: És aquella idea de l'art i la música, no pensant en el resultat, sinó en el procés i en els beneficis que ens regala, no? La pràctica.
0: Totalment, totalment.
4: Sí, sí.
0: I si voleu saber una mica el futur que té tot plegat, la Glòria Fernández ho diu d'una manera molt clara. El gran repte és poder continuar. És a dir, que el cor no sigui només una experiència puntual, sinó un espai estable. Perquè el que fa bé doncs no és només preparar un concert, sinó trobar-se cada setmana.

0: Anna, compartir una activitat, sentir-se part d'aquesta xarxa i d'una família.
1: No tenim un repte de futur concret. Jo crec que el que nosaltres volem per aquest cor és poder continuar, perquè el que fa bé a aquestes persones és poder-se veure setmanalment el que passa a les classes. És a dir, no és que nosaltres busquem l'excel·lència musical i un objectiu d'un concert, que també motiva tenir algun tipus de concert per poder anar una mica més enllà amb la part musical, però el que realment els hi fa bé és la part de música que es fa dintre de les sessions i que al final és el vehicle d'intervenció, no? I aquest és l'objectiu, poder continuar i que ells és on es troben, on fan xarxa, on se senten integrats, on se senten família, i és aquesta continuïtat el que esperem que pugui ser possible.
2: No ens enganyem, poder continuar sembla un objectiu senzill, però en projectes així és fonamental.
0: Totalment, i molt complicat també, eh? Mm-hmm. Perquè la continuïtat és el que converteix una experiència bonica en una eina real de benestar. Mm-hmm. Si ho fas en un taller puntual pot emocionar molt, però un projecte sostingut crea un hàbit, crea confiança, crea la comunitat i crea la pertinença.
2: Mm-hmm. Em sembla molt bonic que una coral pugui néixer en un lloc com un hospital, perquè normalment pensem en els hospitals com llocs on s'hi va quan alguna cosa no va bé.
0: Mm-hmm. I potser precisament per això és tan necessari que també hi hagi música, perquè la música no nega la malaltia, però obre una altra finestra, no? Ens recorda que fins i tot enmig d'un procés difícil hi pot haver veu, hi pot haver comunitat, hi pot haver fins i tot bellesa, i potser aquesta és la idea que avui ens deixa el cor respira. Cantar no sempre cura, però sovint cuida, que això també és molt important.
3: Mm-hmm. Doncs Esther, poca cosa més a afegir. Moltíssimes gràcies per aquesta nova aproximació a la nostra Cecília.
2: Gràcies.
4: Catalunya Música.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
6: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
7: Ho veus?
8: Què?
7: L'anys i anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tant nostre com dir...
9: Posarem llum?
10: A la foscor.
9: O com dir...
7: Aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
11: Sou molt bona gent!
12: Xxt, silenci.
13: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys.
5: 3CAT.
7: Molt nostre.
15: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
3: Les 9 i 9 del matí d'avui, dimarts, dia 9, i entrem en aquest segon tram de músiques d'avui amb un gran clàssic en tots els sentits, Wolfgang Amadeus Mozart. Ja sabeu que la seva producció és molt extensa i de ben segur que cadascú tindrà les seves preferències, però també diria, sense por d'equivocar-me, que els concerts per piano també tenen el seu lloc especial. Així que ens quedarem just amb aquest repertori i, en concret, amb el concert número 22, un dels que acaba de publicar Jean Lisier aquí amb la Simfònica de Bamberg pel segell Deutsche Grammophon. Ens sentim, doncs, l'Allegro Finale sota la direcció de Manfred Honeck.

0: Gianluigi aquí i el virtuosisme brillant dels concerts per piano de Mozart. Aquest que sentíem era el final del seu concert número 22 i estava acompanyat pels membres de la Simfònica de Bamberg, dirigits per Manfred Honeck. Aquesta gravació l'hem extreta d'un disc que va publicar el mes d'abril passat, el segell Deutsche Grammophon, i on, a més d'aquest concert número 22, també s'hi pot sentir el número 9 de Wolfgang Amadeus Mozart. Doncs bé, arribats a aquest punt del programa, és moment de donar pas a les fake news. Bon dia, companyes.
1: Bon dia.
0: Molt bé. Avui hem de dir que és un comitè molt selecte,
1: sí, no?
0: I prou reduït en aquestes fake news d'avui, ja que m'enfronto a les dues Esters, Ester Plana i Ester Pinart.
2: Mira,
0: fa 10 minuts estàvem aquí junts. Sí.
1: Exacte. Parlant d'un altre
2: com
1: tema.
2: Com si no haguessis marxat.
0: Sí, sí, però ja sabeu, tornem a aquesta secció que ve cada dimarts, Ester Pinart, cada dimarts. Per refrescar i posar sobre la taula aquestes històries de la música clàssica que, de fet, o ens inventem o us expliquem per descobrir si són certes o són falses. Avui em toca a mi. He portat un petit relat que espero que us agradi molt.
1: Va, som-hi.
0: Doncs... I veus, esteu preparades, no?
2: Sí,
1: totalment.
2: Som tot orelles.
0: Doncs va. La notícia d'avui fa referència a una obra que de ben segur que us resultarà familiar, com és la música pels reials focs d'artifici de Georg Friedrich Händel. Música barroca, cort anglesa, celebració, pompa, circumstància, tot el que pertoca, una cosa així. I bé, alerta amb l'estrena de l'obra. Es va construir un edifici expressament per servir com a escenari. Els focs d'artifici del títol eren reals. Aquell dia plovia i van haver-hi diversos drames. Per exemple, així a tall de pinzellada, aquell nou edifici que es va construir es va cremar un costadet, si més no. Un coet va cremar el vestit d'una dona i tres soldats van estar especialment de pega aquell dia perquè un d'ells va quedar sec i dos més van morir per les explosions.
1: Ostres!
0: Tot i així, l'estrena es va considerar un èxit i aquella obra va seguir gaudint d'un gran prestigi en vida i després de la mort del seu autor. Què en penseu?
1: És molt plausible tot el que has explicat, eh?
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Gran èxit, l'estrena. Tot s'ha de dir.
1: Bé, però per l'època eren coses que segurament els que havien de dir que era un èxit, doncs segurament els tres soldats els importava
0: bastant
1: poc.
0: Pel rei que va encarregar la peça... Era...

0: com
1: Sí.
0: a mi ja em va bé, no? Així?
1: Nimietats.
2: Jo dic que no.
0: No, eh?
2: No.
0: No?
2: No.
0: Per què? Per què? Vull
2: perquè
0: saber
2: no,
0: per què.
2: Jo sé d'altres coses d'aquesta obra, però aquesta no la sabia.
0: I com jo no la sé, no és veritat, m'agrada molt això.
1: No, però segurament és que en sap molt de l'obra.
2: No.
1: I llavors diu, home, si això no ho he llegit mai...
0: Se't fa estrany, eh?
2: Podria ser, perquè avui també passen coses quan hi ha focs d'artifici. També
0: sí,
2: hi ha
0: i
2: accidents.
1: I tant.
2: I han passat molts més anys. Però és que... I alguna cosa...
0: No te'n refies de mi. En resum, no te'n refies de mi gens.
2: No.
1: O sigui, no és tant el contingut com l'emissor, eh?
2: Sí, no, no sé, no. És que no...
1: Li has vist un deix a la Maria mentre ho explicava així com irònic.
2: A mi m'arribava una altra...
0: Amb l'antelació que jo he fet aquesta notícia i que m'ho he preparat tantes...
1: S'ha documentat la Maria.
0: No, els arxius a buscar aquestes coses.
2: Fent recerca.
0: Que no, que ja us ho dic ara que no ha estat així. Però, vaja, doncs tenim disparitat, avui.
1: Jo encara no he fet veredicte.
0: Ah, pensava que havies dit que sí.
1: No, jo he dit que em semblava plausible, que podia ser, que no em semblava cap idea allò descabellada, diguéssim.
2: Bé. És que ara estic pensant...
1: Ara comencem a dubtar.
2: Va.
0: Així, aquí jo... és on m'agrada arribar.
2: No, jo ara estava pensant en la música aquàtica. No.
1: Ah.
0: La música aquàtica, les barcasses...
1: La música aquàtica poden tenir altres problemes, també.
2: Sí, també.
1: Potser quan es va estrenar també va tenir un èxit relatiu i no ho sabem.
0: Sí, si hi hagués hagut sindicats de músics en aquell temps, ja et dic que l'estrena de la música aquàtica, fatal. Però ja
2: però
0: això serà per
2: no.
0: Un altre capítol.
2: Dic que no, perquè
0: que no, no?
2: Tant de detall...
0: Tant de detall, eh?
2: Un es va quedar cec, l'altre no sé què, no sé quantos.
1: Continua sent que no et fies de l'emissora.
2: No em fio de la Maria, no em fio de la Maria.
0: Aquestes alçades de temporada i encara estem així...
1: Bé. A veure, repassem detalls. Es va construir
0: detalls.
1: Un edifici expressament per això.
0: Sí.
1: És que em sembla totalment plausible.
0: Doncs va.
1: Sí. Va, jo dic que sí.
0: Que sí. I sí. L'Ester Pinar diu que no.
2: Vinga,
0: això.
1: Una de cada.
0: Doncs, Ester Plana, el premi és per tu, perquè és
2: sí! Ole!
0: Va, que us dono una miqueta més de context. Ens hem de situar l'any 1749. El rei Jordi II, que era un autèntic fan del compositor, doncs va demanar-li que escrivís una obra per ser acompanyada per focs d'artifici i que commemorés el final de la Guerra de Successió a Àustria. A més, pel que sembla, li van demanar a Händel també que no hi afegís instruments de corda, que això va ser una cosa que no li va agradar gens, perquè tingués un to més de banda militar, clar. Aquella petició... Tan poca gràcia va fer-li que, de fet, un cop passada l'estrena, Händel ja va arranjar l'obra per orquestra completa i ja es va quedar una mica més a gust, eh? I atenció, perquè tot el que hem comentat de l'estrena és així, però és que no us he parlat de l'assaig general. He pensat, dic, si els explico també...
1: Va ser pitjor.
0: L'assaig general, això ja...
2: Sí? Què va passar a l'assaig general?
0: Doncs mireu, el concert que hem explicat es va fer a Green Park, però l'assaig va ser als jardins de Vauxhall, allà a Londres. Allà s'hi arribava, en aquell temps, travessant el pont de Londres sobre el Tàmesi, no? Doncs, pel que sembla, diuen les cròniques, que són molt detallades,
2: sí.
0: I van anar unes 12.000 persones pagant entrada i va haver-hi un embús de trànsit tan gran que els carruatges trigaven unes 3 hores a poder creuar el pont. Per
2: Mare
0: tant, jo
2: meva.
0: Crec que no hi devien arribar aquell assaig i tampoc crec que els músics tinguessin tanta projecció com perquè arribés
2: sí, no?
0: A 12.000 persones al so. Però vaja, gran mostra, això sí, de la resistència de la construcció del pont de Londres.
2: Molt bé.
0: Per
1: carai.
0: Tant, ja hem descobert alguna coseta més? Sobre els focs d'artifici. L'estructura nova aquella que van crear, van contractar constructors italians, experts en construcció de teatre, clar, una estructura de fusta i disparant això, pólvora. En aquest moment, doncs, van...
1: I es va cremar, eh? Un trosset es va cremar.
0: Sí, sempre que sí.
2: Molt bé.
1: Molt
2: doncs
1: bé, eh?
2: Suposo que, no sé si has preparat música...
0: Home, clar, al principi, perquè us imagineu com va anar aquell inici d'assaig general
2: ens imaginem la pel·lícula.
0: I l'estrena amb la música pel rei, el foc d'artifici de Georg Friedrich Händel.

Jordi Savall dirigia Le Concert de Nation en aquesta interpretació de l'obertura de la música per als Reials Focs d'Artifici de Georg Friedrich Händel. Continuem endavant en aquesta selecció i ho fem amb una de les meditacions de la francesa Charlotte Sohi per la finestra oberta amb la veu de Marie Perbost i l'Orquestra Nacional d'Avignon-Provence dirigida per Deborah Waldman.

0: La violinista Anna Urpina, des del seu disc El cant de les muses, de justament tot l'any passat, interpretava aquesta corrente dècima de la compositora Marieta Morosina Priuli. I ara donem pas a la nostra conversa del dia.
1: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals, un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre, documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els

0: concerts amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
1: Aquesta setmana se celebra la Diada Pau Casals, una iniciativa que recorda el vincle profund del músic amb Barcelona i que vol mantenir viu el seu llegat musical i humà. És per això que avui, a Tots els Matins del Món, conversem amb la violoncel·lista, pedagoga i musicòloga Anna Mora Griso, una de les persones que millor coneix l'univers de Pau Casals, tant des de la interpretació musical com des de la recerca i l'estudi de la seva vida i la seva correspondència. Fruit d'aquesta recerca, han sorgit 4 llibres, sempre amb la pianista i musicòloga Anna Dalmau, l'últim dels quals és Querido Maestro, correspondència de Pau Casals, 1893-1973, publicat per l'editorial Acantilado l'any 2024.

0: Bon dia i benvinguda, Anna.
1: Bon dia.
0: Estem sentint aquesta Alamanda, segon moviment de la suite número 6 de Johann Sebastian Bach, interpretada, com no, per Pau Casals, que va tenir un paper molt important pel que fa a la difusió d'aquestes 6 suites per a violoncel. Però tu per què l'has escollit?
1: A veure, Pau Casals l'hem de vincular absolutament amb el seu compositor, diguem, preferit, el que considerava com un miracle, Joan Sebastià Bach. Des de jovenet, quan va descobrir les suites en una botiga amb el seu pare, ell es va entusiasmar amb aquesta obra, la va estar estudiant durant anys. No les va tocar en públic fins que va estar realment preparat i no les va gravar fins que va començar la Guerra Civil. Curiosament, aquesta època les va gravar a fora i que li va donar una dimensió que ja tenia, normalment la música ja estava escrita per Bach, però sí que les va com redescobrir, com reil·luminar, per dir-ho d'alguna manera, de que fos una obra en la seva totalitat, no? No, perquè feia uns anys que es tocava. Per el que tenim entès, es tocaven moviments separats, també una mica més com estudis que no pròpiament com a l'obra que significa la suite de Bach. I ell el que va donar és aquesta dimensió de suite per suite, també com a globalitat de les 6 suites. I llavors he pensat que bueno, no podia faltar música del
0: gran mestre, del gran mestre
1: interpretat un dels moviments, he triat l'Alemanda. Jo és que m'agraden molt especialment les Alemandes, sí? M'identifico molt, però naturalment que m'agraden totes, però i si haig de triar una, doncs una trio l'Alemanda de la sisena, que és meravellosa.
0: I tu utilitzes les suites cada dia per...
1: A veure, jo sóc, sí, molt amiga de les suites. Sempre tinc alguna en marxa, diguéssim, un parell. Sí, és veritat. Que dins de la meva rutina violoncel·lística, rutina, no m'agrada la paraula rutina, però dins del meu tocar pràcticament diari sí que sempre hi ha alguna suite. Ara estic fent molt la segona, la primera, sí, recuperant també la quarta. Sí, quan... m'acompanyen, diguéssim, sí. Sempre, sí.
0: Quan i què et va empènyer a començar a fer recerca sobre Pau Casals?
1: Sobre Pau Casals. A veure, Pau Casals sempre, des que vaig enamorar-me del violoncel, ja estava present, no? I encara era viu.
0: Quan te'n vas enamorar del violoncel?
1: Quan tenia, no sé, era adolescent, i llavors, sí, escoltant justament les seves suites de Bach, que va ser l'obra que em va despertar l'interès, i amb les suites demanaves tu la relació amb Bach, em preguntaves?
0: Aquesta recerca, fruit de què va començar?
1: Llavors la recerca va començar per una cosa, diguem, una mica fortuïta, que és que el meu sogre, el pare del Lluís Claret, violoncel·lista, va tenir molta relació amb Casals a l'època de l'exili, quan ell estava a Prada, i el meu sogre estava a França i després va estar a Andorra, i llavors feia com de secretari, l'acompanyava als concerts, una persona molt emprenedora que sempre buscava solució per tot. I quan es va morir la meva sogra i abans el meu sogre, el meu nebot Jordi Claret, va trobar les cartes que havia escrit Casals, tot un feix de cartes, que no teníem ni idea que existien. I llavors el mateix Jordi va buscar l'Arxiu Nacional, va trobar les respostes i ens va regalar com un document de les respostes, també de tota aquesta correspondència, que ens preguntem per què no ens ho va dir. Per què es van amagar. Jo crec que, clar, hi ha un moment de la correspondència que l'Andreu Claret li demana uns diners perquè ha de tornar-se a instal·lar a Toulouse, a fer la seva ebenisteria, li falten diners. Casals aquell moment acaba de fer un enregistrament, té diners, i li deixa per obrir aquesta ebenisteria. I molt poc després ja els necessita i ja li demana. O sigui, llavors hi ha com una insistència, torna-me'ls. Jo crec que això, pel pudor una mica de l'Andreu, li va saber greu. Li va acabar tornant i sempre deia, més, li regalava mobles per compensar, però clar, no va tenir temps pràcticament a recuperar-ho tan de pressa, no? Perquè tu em deixes una cosa i esperes que puguis amortitzar-ho i puguis tenir uns beneficis, no? Jo crec que és bàsicament per això. Però, clar, és molt, molt bonic, surt a aquesta correspondència, surt, per exemple, quan deixen els bessons, Lluís i Gerard, no? L'Andreu, soc tan feliç, han nascut aquests bessons i la vida em porta, que em dona una esperança en aquest món que vivim, em dona esperança de tirar endavant aquests fills, per ells lluitaré. Bueno, són, jo li demano a Pau Casals si i a la Fresquita Capdevila, si volen ser padrins de...
0: D'aquests dos bessons.
1: Sí, dels dos bessons. I llavors Casals contesta que només d'un dels dos.
0: A veure.
1: Que trin. I llavors podem passar Lluís, Gerard, els noms. I justament van triar el Lluís, que va ser el violoncel·lista.
0: Ves per on, no? Quina casualitat.
1: Sí, aquelles coses que devia anar cap aquí, no? I llavors, a partir d'aquí, clar, a partir d'aquesta correspondència va coincidir que l'Anna Dalmau, que sempre hem treballat juntes, estàvem fent musicologia a la Universitat Autònoma i dic, ostres, això és un document de primer ordre, vam publicar com a llibre, no? I després vam veure l'abast, gran abast de correspondència que hi havia de Casals, no només a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Alfons Casals, sinó arxius personals, Biblioteca de Catalunya, arxius que estaven penjats online o a Nova York, a Boston, estava ple de correspondència, i llavors aquí va començar la nostra aventura comú amb l'Anna de publicar aquests
0: llibres. Quatre
1: llibres,
0: l'últim dels quals és aquest Querido Maestro, que dèiem, i que tu tens aquí al damunt de la taula.
1: Sí.
0: No sé si ens voldries fer referència d'alguna d'aquestes cartes. En són tantes, però...
1: Sí, sempre és difícil, perquè, clar, ja vindria 400 cartes, que està de seguida dit, de les milers que hi ha.
0: És a dir, aquest llibre recull 400.
1: 400 cartes i més de 100 corresponsals. O sigui, aquí és important Casals i els seus corresponsals, clar, que el van acompanyant al llarg de tota la vida. Hi ha corresponsals del llarg recorregut, que dic jo, i hi ha més puntuals, però sí que va seguir la vida de Casals i la història mundial, no? Mundial, més europea, no? De tots
0: el temps que va viure, no?
1: El que va viure des de la Primera Guerra Mundial a la Revolució Russa, la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil, els exilis, l'assassinat de Kennedy... Tot això és un llibre d'història, també, no? Sí.

0: Curiosament, ha estat com una mica oblidada i jo he tingut la sort de tenir una fotocòpia del manuscrit de Fontovel i uns pares d'alumnes, l'Oriol Puertas, d'alumnes de violoncel, em va fer el favor de passar-m'ho amb net, diguéssim. No? Llavors, des que l'havíem descobrir, és que ens encanta, perquè és la forma part del pessebre, com tu dius, i és el fragment que correspon als Reis Mags, que originalment és per cor d'homes, i allò que queda molt bé transcrita per violoncels. Haig de dir que la interpretació, que l'estava buscant a veure quina trobava, em va costar trobar, però vaig pensar, i per què no una que hem fet nosaltres mateixos, una interpretació que vam fer amb el grup que dirigeixo des de fa potser 14 anys, que es diu grupcello.cat, que està format per violoncel·listes de tota Catalunya, joves violoncel·listes, tots estudiants, alguns a superior ja, però ja des de 12 a 13 anys s'afegeixen. I aquest concert el vam fer, aquesta gravació, forma part d'un concert que vam fer aquest divendres passat a la cripta de Gaudí, de la Colònia Güell, i he pensat que seria bonic posar-ho, perquè ja dic que és una obra que a mi la trobo preciosa.
1: Molt recent, doncs.
0: Sí, una molt obra recent, si està calentet.
1: I tant que sí. Una obra que podríem dir que també té relació amb el que us ha encarregat el govern d'Andorra, que us ha demanat que expliquessi una mica la relació que va tenir Pau Casals amb Andorra, i aquesta obra hi té.
0: Pues sí, té molt a veure, perquè el govern d'Andorra està molt interessat a una mica recuperar la història, i llavors sabia del vincle que havia de Casals amb Andorra a través justament del meu sogre, de quan vivia a Andorra. Es van cartejar des d'Andorra a Prades, i hi ha un moment quan m'encarreguen a mi de fer aquesta investigació, ho vaig fer amb l'historiador que suposo que coneixeu, Josep Maria Figueres, gran especialista també en Pau Casals, i quan vam anar a l'arxiu, la meva sorpresa també va ser com el descobriment de les cartes familiars, no? Que havia una carpeta que posava execució, projecte del pessebre a Andorra que no es va arribar a fer. I surten, el primer que surten són cartes de l'Andreu Claret amb Casals, que està entusiasmat amb la idea de portar el pessebre a Andorra.
2: Quina sort que això ja estigués amb una carpeta ben rotulada,
0: sí,
2: realment, que no
0: haguéssiu d'anar. No. Això sí. L'arxiu, si tenen... Llavors, clar, hi ha també documents paral·lels, que també de premsa... O sigui, va haver molt entusiasme amb aquesta idea també del govern d'Andorra de fer-ho. Què va passar? Que clar, Andorra era aquell moment... Tenia pocs hotels, no havia sala, però l'Andreu Claret deia, pues és igual, ho farem allà, posarem uns toldos si cal per 2.000 o 3.000 persones, si vostè no vol anar en cotxe, el anirem a buscar amb un helicòpter. O sigui, és ben bé com era l'Andreu, no? Que buscava la solució per tot. Però aquí va arribar una mica la mà del Joan Alavedra, que era realment el secretari de Casals, que aquí també hi ha molts documents, a dir, a veure, anem a veure, anem a valorar-ho, tot això. També hi havia una competència de fer-ho al Vaticà, al pessebre, en les mateixes dates, que al final tampoc es va fer. No es va fer ni un ni l'altre, i va ser una llàstima, perquè, clar, ja ho veia l'Andreu també i el govern d'Andorra, que era una projecció del país, una manera de fer-ho en un lloc de parla catalana quan no es podia fer encara a Catalunya, i va haver molta il·lusió, però va acabar com va acabar, no?
1: Quina llàstima,
0: sí.
1: No?
0: Sí, llàstima. I llavors, això és un dels temes principals que hi ha al llibre.
1: En aquest llibre.
0: Amb aquest llibre que hem fet amb Josep Maria Figueres, també, clar, vam comptabilitzar també els... I per què va anar a Casals a Andorra, quins viatges va fer, per què els va fer, amb qui es trobava... Són una mica els... Bon dia, després la relació de Casals amb Andreu Claret, també hi ha tot un capítol que també és molt interessant, no? És un llibre que... Sí, perdó.

0: Sentim música de Gaspar Cassadó, una altra de les personalitats també molt lligades a la figura de Pau Casals, com va ser alumne seu. I no sé, ara ens deies que hi ha unes cartes que ens revelen també un Pau Casals més desconegut. No sé què ens voldries comentar d'aquesta relació entre Casals i Cassadó.
1: A veure, Gaspar Cassadó, el gran violoncel·lista, gran solista, amb un so espectacular, va ser deixeble de Casals directe quan era jovenet. Va tenir una beca per anar a París quan tenia 9 anys i va estudiar, va ser dels pocs alumnes, perquè Casals va fer moltes masterclasses, però alumnes fixes...
2: En va tenir pocs.
1: Van tenir pocs, sí. Llavors Cassadó sempre es va sentir hereu de l'escola de Casals, i nosaltres a partir de les cartes veiem, no, que hi ha una relació ja des de que hi ha una primera carta de 1919, quan Casals té 22 anys, que li diu, acabo de tocar, em sembla que és a Màlaga, i el públic m'ha dit que es notava tant, que era deixeble seu. Llavors hi ha una relació com molt bonica de, ets el meu hereu, la meva escola, i això es va repetint durant molta correspondència. Què passa? Que les guerres aquí comencen a haver-hi temes. Cassadó ho pateix molt, tant la Guerra Civil també com la Segona Guerra Mundial, però bueno, ell s'instal·la a Itàlia, perquè té la seva amiga, família Mendelssohn, una senyora que era de la família Mendelssohn, jueva, s'instal·la a Itàlia. I suposo que també feia concerts allà. Això, hi ha un moment que Casals es creu amb això, no? I quan Cassadó està fent una tournée, em sembla que és la segona tournée a Estats Units, li envia una carta molt dura a Alexanian, parlant de Cassadó, dient que com era possible que s'aprofités el seu nom per fer carrera quan ella estava a la banda oposada, que era una qüestió ja de dignitat. I aquesta carta la publica el New York Times, que a mi em sembla com, francament, de molt mal gust. Què passa? Que llavors, a més, a la carta diu, i a veure el públic americà què decideix fer a partir d'això, no? Casals diu a la carta. I llavors, clar, aquí se li acaba la tournée, Columbia, que volia gravar amb Cassadó, li trenca el contracte, i aquí Cassadó, que era un tros de pa, clar, no era una persona reivindicativa com Casals, era un músic, diguéssim, amb el sentit romàntic de músic, no? I envia una carta, aquell moment, a la parella de Casals, que era Frasquita Caldavila, Francesca Caldavila, que li diu, és que no entenc com el meu mestre ha pogut escriure això, que jo me l'estimo tant. Bueno, aquí ell té un disgust tremendo, i llavors hi ha molts anys que no tenen relació. Fins que a l'any 56, a través de Menuhin, que Menuhin feia trio amb Cassadó, Menuhin també, hi ha cartes també amb Menuhin, i amb el pare de Menuhin, Moshe Menuhin, amb Casals, molt boniques. Menuhin sempre va estar una mica en contra de tot el grupet americà, sempre va ser com outsider, en aquest sentit, això que ell era jueu també, però va estar com a part, i llavors va dir, però com és possible... Que això li faci al seu alumne, va intercedir. I de cop el miracle, va passar el miracle, com diu Mònica Pagès també el seu llibre, que parla de Cassadó.
2: Va fer de mediador?
1: Va fer com de mediador, exacte. I de cop que Casals sí li devia despertar, doncs potser sí. I llavors Cassadó li va a Prada tan emocionat que diu això l'agost del 56, li diu, em sembla un somni pensar que d'aquí poc podré abraçar-lo. Tot em fa pensar que tornaré a retrobar el meu mestre per sempre. Oh. I hi ha una carta, quan acaba de marxar i de Prades, que diu, encara conservo la tendresa de les hores passades conversant amb vostè durant els dies a Prades. Diu, dono gràcies al cel perquè la serenitat i la pau han tornat entre nosaltres. I aquí, a partir d'aquí, ja el convida al Festival Casa i al seu concurs Pau Casals,
2: sí,
1: i el convida com a tribunal, ja parlen, té una plaça a Cassadó a Alemanya, li parla de violoncel·lista, o sigui, realment retorna la relació, com és molt bonic, és
2: aquell
1: molt emocionant.
2: Aquell distanciament deixa de ser distant i es tornen a apropar.
1: Sí, i bueno, i la versió que escoltàvem també està calenteta, perquè és el divendres també.
2: També de Grup Cello.
1: Sí, del Grup Cello, sí.
2: Cello.cat.
1: Exacte, un Cello.cat, que dirigeixo des de fa molts anys, i el solista és jove, violoncel·lista amb molt talent, Martí Giribet, de Tarragona.
2: Sí. Clar, són joves, tots aquests intèrprets són alumnes, són és el que deies.
1: Bueno, no són alumnes
2: són
1: meus,
2: alumnes o no?
1: Són exalumnes no. meus uh-huh. o alumnes de tota Catalunya.
2: Sí,
1: hi ha
2: sí.
1: professors que hi creuen en aquest projecte. La veritat és que quan venen al grup s'enganxen de seguida i duren bastants anys, o sigui, en tinc des que ha començat. Als 10 anys, 11 anys, i van creixent, fins que la vida ja diu, bueno, és que ara ja estic fent segona carrera.
2: És una nova manera, per tant, d'aprendre el violoncel, tocar amb un conjunt només de violoncels?
1: A veure, jo, és que el grup de violoncels, de tota la vida que n'he fet, ja el feia amb el Lluís Claret, uh-huh. el meu marit, de començament de carrera, i és un grup que dona molt de sí, perquè què passa? Que el violoncel tenim una tessitura molt ampla, i els que fan de primera veu fan de primer violí,
2: sí. uh-huh.
1: ells s'enfilen molt, o sigui, hi ha més dificultat, no? Primera, segona veu, es pot fer perfectament una orquestra de corda uh-huh. amb diferents dificultats, no? I aquí puc treballar molt l'escolta, les veus, la música, també la implicació, la puntualitat, la responsabilitat, o sigui, per mi és com un laboratori imprescindible per treballar violoncel mm-hmm. paral·lel, naturalment, a les classes, amb els seus professors, amb qui calgui. Però és una experiència que a mi m'agrada molt. Es fa com un club, ja dic que entenc que estan fent segona carrera i encara continuen, sí, perquè hi ha una cosa molt bonica, sempre fent viatges, bueno, és una cosa...
2: Això està bé, eh?
1: Sí, gestionada una mica també amb ells, no? Uh-huh. Fem un viatge també, ho consulto, fem aquest concert, a veure qui pot. També fem produccions amb la Cristina Colomer i els Musicals Choir, que fem, ara farem el Japerut de Notre Dame el 20 de juny
2: al
1: CCCB,
2: sí.
1: dirigits tots per la Cristina Colomer, amb un arranjament que ha fet ella mateixa. És una feinada tremenda el que porta la Cristina. I també farem l'aniversari de la coral Flors de Maig, el centenari, ho farem al Palau de la Música el 29 de juny, o sigui, acabarem uh-huh. el curs fent aquests dos musicals. Farem, el dia 29 farem 5 fragments de Maricel, d'Albert Guinovar,
2: uh-huh.
1: O sigui que tenim aquest final de curs amb aquests musicals. Sí.
2: Deies precisament que això del grup cello.cat ja et ve de fa molts anys, perquè amb en Lluís Claret, el teu marit, formàveu part d'aquest conjunt de violoncel·listes de Barcelona. Doncs aquí els teniu.

0: Tant continuem explorant el repertori de Casals i aquesta obra per tu té un significat especial, també.
1: Oi, aquesta obra jo crec que potser és de les obres que he interpretat més a la meva vida, a totes les veus possibles, perquè per mi sí, és molt significativa. És una obra que va escriure Casals, es diu també La sardana de l'exili, perquè la va escriure des de Prades, veia el monestir allà al davant, es va inspirar amb el monestir. De fet, comença al començament el ton, ton, sí. Ton, són les campanes, després els altres que hem sentit és com els monjos que, que preguen amb, així, en silenci. I després hi ha la sardana pròpiament, que fa la veu de tenora, que la fa el Lluís. És un tros molt maco, també. I aquesta obra, l'Enric Casals, quan fèiem justament violoncel·lista de Barcelona, de fa, estic parlant de fa 35 anys, igual, o més, 40, que la fèiem, el disc aquest té, crec que té, perquè és com la meva filla, té 31 anys. Sí. Doncs la transcripció per violoncels ens la va fer l'Enric Casals, germà de Pau, que va ser el professor de Lluís, justament, del seu principal mestre, sí. Sí, sí. Del Lluís, sí. Va fer la transcripció pel nostre grup de violoncels, o sigui, va ser escrita per nosaltres, i és una obra que sempre, quan fèiem els cursos de Fontfroid, els cursos ara als Estats Units, un homenatge a Casals, aquesta no pot faltar. Sant Martí del Canigó és una obra que agrada molt. També després hi ha l'altra obra, que és la sardana, no? Que és per sense cellos, que és molt més complexa. En els sons s'ajuten totes les veus de quan es fan els castells, quan toca la cançó, no? Del taratara, taratara, taratara, s'ajunten amb el poble, els pregs. És molt moderna la sardana, molt més complexa. Però aquesta Sant Martí és que sí, la toquem moltíssim. Sempre agrada molt, també.
2: Les
1: molt
2: cartes
1: alegre.
2: Poden definir molt la manera de ser de les persones. Comentaves abans que n'hi ha algunes en què es mostra Pau Casals d'una manera que en desconeixem nosaltres.
1: A veure, jo Casals, a part de conèixer el seu so, la seva música, la seva manera d'entendre-la, a través de les cartes, clar, vas coneixent un Casals pues, més íntim, també com es relaciona amb cada persona, amb cada un dels corresponsals, que també és diferent. Té una manera d'escriure també austera, perquè havia d'escriure tantíssimes cartes, no? Però aquí vas coneixent, es va descobrint un Casals també humanitari, tot el que sabem, música, empàtic, però també les seves contradiccions, també hi ha moments, això mateix de caçador, jo sempre he trobat un punt de, diguem-ho així, d'injust, no? De dir, ostres, però com és possible? Es va també tenir les seves influències a les persones que tenia al voltant i o sigui, és un casal en definitiva més humà, no? Amb les seves grans virtuts, que són moltíssimes, és com, i les seves contradiccions, els seus neguits. També, per exemple, tenia una gran por escènica, cosa que això sempre sorprèn molt. Hi ha una carta a la Vedra que li diu és que no vull tocar més, és que per sortir a l'escenari és com morir-me, la sensació de que em moro, no? I veus això també, no? Que sempre penses que Casals com un roure, que s'ha tocat, aquella seguretat que la tenia. Però ell internament...
2: Per dins,
1: Sí, curiós això, no? Ell tenia molt trac abans de tocar. Per això també va formar el trio, perquè volia tocar amb amics. El trio...
2: No volia tocar sol.
0: Si repartia una miqueta.
1: Sí, no és el mateix, ho sabem. No és el mateix tocar sol, la solista, i tocar davant d'una orquestra, i a més amb el ritme boig que feia de concerts, no? Hi ha cartes, hi ha una carta de l'Enric, també li diu la quantitat de concerts que té, a més amb els viatges com eren abans, no?
2: Sí, que no era com ara.
1: O sigui, feia un concert, es ficava el gent, es llevava i el dia següent ja tenia dos concerts, sí. I mort. Hi ha una carta a Metcalfe també que li diu, és que només penso a tornar a casa, em trobo fatal, la gent em pregunta si em trobo malament, però és que no puc més, m'he hagut de llevar de les 7, arribar a fer un concert, tornar a agafar el tren, només vull sentir algú que m'abraça. I sí, pobre, sí. No, és que la solitud aquesta...
2: Perfectament comprensible.
1: Totalment comprensible. Mm. A més, tornés a... Igual 3-4 mesos, que se'n anava als Estats Units. Anava al desembre i tornava al maig. Mm-hmm. O sigui, per fi, tota la costa est dels Estats Units, no?
0: Sí, voleu un llitet, una sopa i una braçadeta per anar a dormir.
1: Era molt familiar, a més, molt familiar. Sí.
2: Hem començat amb Bach. Sí. Personatge molt important, gran mestre, tal com dèiem, molt important per Pau Casals, i acabarem novament amb la seva música, amb Bach, no, eh?

0: Ens deies, Anna, que això és primícia, vull dir, encara no s'ha publicat ni tan sols aquesta gravació que estem sentint, on podem sentir el violoncel de Lluís Claret, amb Masaru Okada. Què és aquesta peça concretament? Quina és?
1: Aquesta peça és una reverie, com es diu, ensoñación, seria en castellà, no? Més o menys somni. Sí, és una de les 5 peces que va escriure Casals per violoncel i piano, que van estar guardades en un calaix durant anys. Llavors, fa uns anys, Marta Casals, la vídua, va voler saber si valia la pena recuperar-les, si treure-les a la llum, i Lluís les va preparar amb el Gerard Pastor, pianista, i va venir a casa, recordo, la Marta, la Núria Ballester, de la Fundació Casals, van estar escoltant les peces per saber si realment valia la pena. I van considerar que sí, que valia la pena publicar-les. Llavors, Boaló les va publicar i el Lluís i amb el Gerard Pastor es va fer un primer disc aquell moment de les 5 peces amb altres peces de Casals, també. O sigui que aquell va ser un descobriment, ja, primer descobriment. Ara Lluís les ha tornat a gravar al Japó amb aquest pianista fantàstic que sempre que va al Japó, que ha anat moltes vegades, toca normalment amb ell, i amb un disc que es diu Catalan Poetry, que hi ha peces de Casals, també, i de Caçador, justament, del que parlava el seu gran alumne, no? Peces que no són tan conegudes, també de Caçador. I va arribar a la caixa de discos fa 3 dies. Lluís, dius, bueno, ja vindré un dia a explicar-lo jo, però sí que, com que ens agrada molt aquesta versió de la reverie, que de les 5 també jo l'he tocat molt, aquesta reverie, la trobo preciosa. Totes són molt maques. I a més, era d'un Casals quan tenia 17-18 anys, quan, molt jove, menys l'última, que ja tenia 40 anys, l'última peça. Aquesta era quan era encara molt jove. Estava experimentant el tema de composició.
2: Sí. Tenim aquell llibre del qual has comentat algunes quantes coses sobre aquesta correspondència de Pau Casals amb tota aquesta gent. I clar, és un llibre que, tot i ser del 2024, publicat per l'editorial Acantilado, encara el presenteu, perquè el presentareu el 27 d'aquest mes.
1: Sí, a veure, és un llibre que jo és de llarg recorregut, perquè jo penso que sóc aquests llibres que, bueno, que duraran, jo crec que té vida per anys, no? Perquè la correspondència de Casals penso que és interessant ara i també serà interessant ara que fa 150 anys, no?, de la seva naixement. És fantàstic. Però penso que és un llibre que té vida futura. Llavors, de fet, l'anem presentant. L'hem presentat altra vegada també a Castelló, amb el grup Cello, compartint amb els violoncel·listes de José Enrique Butcher. I l'anem presentant ara a La Fosca, també, on tenim allà un apartament, i fa molta il·lusió presentar-lo. És el castell de La Fosca, que és el castell que és a l'aire lliure. Està una mica amb runes, però l'obren per fer aquesta presentació, i on el Lluís i jo tocarem també alguna peça i farem lectura de cartes. I sí, hi ha més presentacions també en futur, sí, que anirem fent.
2: Has deixat les classes, però sí que encara fas algunes conferències i alguns cursos, i precisament aquest estiu en teniu 2.
1: Aquest estiu, sí, conferències, sí, sempre, bueno, normalment molt al voltant de Casals. Vaig estar a Lyon parlant de Casals i Schoenberg, per exemple, un monogràfic sobre Schoenberg, i clar, era una visió també molt diferent. Schoenberg, a través de les cartes, si vols després en parlem.

0: Sí, i conferències també sobre les casals a través de les cartes. I
1: deia que faràs dos cursos.
0: Sí, dos cursos a l'estiu.
1: Sí, que
0: és que hi ha tanta informació sempre al voltant d'això, perdona. Sí, un que fem amb el Lluís, ja fa molts anys que fem un curs que el fèiem abans a l'abadia de Fontfroid, i ara el fem al entranyable Hotel Monegal, a la Vall de l'Hort. I és un curs petit, només són 15, 16 alumnes, que ho fem el Lluís i jo, i la pianista Maruxa Llorente, i això és el 12 de juliol. I després ho enllacem amb el curs de Cello Màgics que organitza José Enrique Butcher a la Vila Vella de Castelló. O sigui que si hi ha algun violoncel·lista interessat, doncs encantats d'acollir-los.
1: Doncs Anna Mora Griso, t'hem d'agrair moltíssim que hagis vingut avui aquí al programa. Sabem que han quedat temes pendents, perquè com bé dius, la correspondència i les cartes ens obren una mirada sobre els personatges que no ens acabaríem, però avui hem de deixar aquí. Per tant, gràcies per la teva visita, que vagi tot molt bé.
0: I tant, moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.
2: Gràcies a tu per venir.
3: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
4: I am a Catalan.
3: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
4: Catalonia has been the greatest nation in the world.
5: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
3: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
4: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
5: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
3: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
9: a Catalunya Música.
8: A Catalunya Música.
10: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Música.
8: Linkat. A Catalunya Música.
11: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Anem camí de 11:15 del matí d'avui dimarts 9 de juny i continuem endavant, doncs, amb aquesta darrera hora de Tots els matins del món i ho fem tornant a la nostra selecció musical. Fa uns dies la contrabaixista Uxia Martínez Botana ens parlava de la profunditat dels quartets de corda de Félix Mendelssohn i avui volem tornar-hi, doncs. Ens quedarem amb el primer moviment, Allegro Vivace, del seu quartet de corda en mi bemoll major, l'opus 44, número 3, i ho farem amb una versió que acaba de sortir del forn, la del disc Adorations del quartet de corda Isidore.

Així comença el quartet de corda en mi bemoll major, opus 44, número 3, de Félix Mendelssohn, un repertori romàntic, ple d'impuls i d'energia que hem recuperat en una versió que s'acaba de publicar. És la de l'Isidor String Quartet, dins d'un disc que han titulat Adorations. I d'una gravació acabada de sortir del forn, com us dèiem fa uns minuts, doncs a una de referència, com és la dels Lida, que van interpretar Elisabeth Schwarzkopf amb Gerald Moore. Ara sentirem una de les cançons d'Hugo Wolf, dels seus Goethe-Lieder, titulada Als ich auf dem Euphrat schifte.

0: Així sona la tercera sinfonia d'Aaron Copland, música, doncs, nord-americana, en aquesta gravació que, de nou, també es tracta d'una novetat. És la London Symphony Orchestra dirigida per Antonio Pappano i, en concret, el que sentíem era el segon moviment. Doncs bé, ara és moment de donar la benvinguda aquí a l'estudi a la nostra companya Gisela Pi. Bon dia, Gisela.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguda un dia més a tots els matins del món. Obrim el consultori psicomúsica. No és un consultori, realment, perquè aquí...
1: Però podria ser-ho, si truqueu al telèfon del programa.
2: Però els oients, si tenen alguna consulta, la poden...
1: Totalment,
2: la poden
1: encoratjo que ho feu així.
0: No, sí. Tothom té a l'abast una doctora en neurociència i psicòloga especialista.
2: Exacte.
1: Aquí. Endavant, preguntes de tots els tipus, benvingudes. Sí.
0: Recorda més de contacte, aprofitem.
2: I també suggerències, si volguessin que tractessis algun tema.
1: Absolutament.
0: Doncs mira, 627-480-116 o totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Dit això, que per on comencem avui?
1: Avui comencem per un tipus de tema que crec que no molta gent contactarà per això, perquè és una miqueta tabú, és una miqueta tabú encara. Tot i que la consulta em va plena, com us comentava ara abans d'entrar en directe, són el tema de les addiccions i les substàncies en el món de les arts, de la música, i com s'han fet servir sovint per acompanyar processos creatius i alhora processos destructius. Llavors, entre els intèrprets clàssics moderns hi ha hagut força casos de dependència a l'alcohol, els opioides, els estimulants, els ansiolítics. No sempre han tingut la càrrega, que ara tenim molta més informació de com aquestes substàncies poden tenir efectes a curt i a llarg termini també, sinó que abans, per exemple, doncs, substàncies com, per exemple, la cocaïna era una medicina com qualsevol... De fet, la Coca-Cola ja sabem d'on ve, no m'agrada dir
0: estimulant.
1: Marques.
0: Però, tu digues estimulant i ja està.
1: Estimulants, amb això ja anem, exacte. Aleshores, cal tenir en compte que, malgrat tot això parteixi d'un context, de que hi havia gent que utilitzava les drogues sense saber molt bé perquè servien, avui en dia encara ens trobem prous casos d'artistes, músics, creatius, que fan servir les substàncies com a part de la seva performance, com a part de la seva activitat creativa. I avui m'agradaria parlar d'això perquè, per una banda, perquè és tema tabú i hem de saber també una miqueta, o m'agradaria transmetre quines eines podem donar a nivell terapèutic i a nivell coaching, com per, si s'han d'incloure, que sigui d'una manera no tan poc saludable. I d'altra banda, fer referència a diferents artistes, com per exemple Berlioz, que diuen que va experimentar amb l'opi i que la seva obra Symphonie Fantastique va estar inspirada per una experiència al·lucinatòria relacionada amb una sobredosi d'opi.
0: Aquesta història de la Sinfonia Fantàstica de Berlioz és, vaja, què? Per entrar i sortir rapidet també, perquè déu-n'hi-do la càrrega que té també aquesta història, la crisi amorosa que deies.
1: Exacte.
0: Tu, vull dir, tot és complicat i sí, de fet, dins de l'obra mateixa, Berlioz intenta expressar amb l'orquestra com és viure una experiència d'això, d'opi, de l'ús de l'opi, o abús, digue-li com vulguis, no? Però, sí.
1: Inclús, a veure, ara perquè parlem d'artistes, de músics, compositors, parlarem d'això, però no cal anar molt lluny. Jo cada vegada que veig o un conte infantil o una història, com per exemple Alicia en el País de les Meravelles, ja sabem que doncs, aquest tipus d'inspiració... té qualsevol persona que hagi fet ús de drogues recreatives pot entendre una miqueta, i al·lucinògenes pot entendre una miqueta d'on venen aquestes transformacions i aquest món oníric tan ben trobat. Altres exemples serien, per exemple, Erik Satie, que era conegut per el seu ús de l'alcohol excessiu, especialment de l'absenta, que també és un tipus de beguda que podria donar-nos experiències doncs, al·lucinògenes o experiències més d'estats alterats de consciència. Rachmaninov, que era molt fumador i, de fet, he trobat molts clients al llarg dels anys, inclús ara que el tabac està una miqueta de moda, que ha quedat com una miqueta fora de moda, ara es porten potser el vaping, però ja no es porta el fumar tabac, i el tabac i la música crec que està molt relacionat, és a dir, la gent que es fa el cafetó, la cigarreta i es posa a escoltar òpera, això ha estat durant molts anys una manera de gaudir...
0: La pipa.
1: La pipa, de gaudir des de diferents entrades, des de diferents sentits, o apilar tipus de plaer, tot tots alhora i que maridaven una miqueta aquest espai acústic o aquest espai sonor. I, per exemple, també tenim casos com Leonard Bernstein, no?, que va tenir problemes amb l'alcohol i va, doncs això, consumir també diferents substàncies recreatives. Així que, de normal, que pensaríem que només prenen drogues els rockstars i les persones que fan gires d'aquestes interminables,
2: no
1: tenim
2: només
1: dins la clàssica, exacte. Uh-huh. Tot i que avui el que m'agradaria portar-vos és no només aquest tipus de drogues més conegudes o més vinculades a les arts, sinó també les drogues que fan servir els músics per rendir millor.

0: Doncs continuem trepitjant aquest camí tan curiós i ambivalent al final, no? Que són l'ús de substàncies a l'hora d'encarar el fet musical.
1: Exacte. Hi ha gent que ho vincula, el tema de les substàncies, ho vinculen a, dins el món de la teràpia, que no podem ser, d'entrada no podem ser, no podem anar amb el judici per davant, perquè llavors, aleshores no podríem ajudar gaire gent.
0: Clar.
1: És a dir, si a una persona que pren 3 unitats d'alcohol al dia li dius que és una persona amb un diagnòstic d'alcoholisme, tens menys números de poder-la ajudar que si entens això, d'on ve, per què fa ús d'això i no d'una altra substància, què li aporta a la seva vida que, o quins altres recursos es podrien dur a terme com perquè es pugui prescindir d'això, si és el cas, o si es podria reduir el consum sense molta sensació de dol o de pèrdua inicialment. Aleshores, sé que genera una miqueta de sensació de desempar, potser, el fet de que els psicòlegs o els terapeutes a vegades siguem ambivalents amb el tema de les substàncies, però sabem que hi ha més èxit si ens presentem d'una manera de poder entendre que hi ha darrere el consum, el que en diem a vegades, la terminologia que fem servir és la funció positiva que té aquesta substància en la vida de la persona. No vol dir que la substància en si sigui positiva, perquè ja sabem que les drogues en general són nocives, especialment en altes dosis o amb les dosis no recomanades, però hi ha aquesta intenció de voler aconseguir alguna cosa que sense aquella substància no puc aconseguir. Aleshores, s'ha de poder acomodar o poder acompanyar aquesta intenció que té el consum per poder entendre de quina altra manera el podem pal·liar amb altres conductes i d'altres maneres.
0: Mm-hmm. Clar, és allò que es diu que de vegades que l'energia o la necessitat és la correcta, però el ritual és una mica... és el que es pot arreglar, no?
1: Exactament.
0: És anar a buscar d'on sorgeix tot plegat.
1: Exactament. Aleshores, si es fa servir per divertiment, doncs a vegades és que falta divertiment en aquella vida o falta estimulació del tipus que dona aquesta substància. A vegades és, a nivell d'eines creatives, és cert que les drogues et donen un accés molt ràpid, certes drogues et donen un accés molt ràpid a estats alterats de consciència, i aquí, per exemple, tenim eines de meditació o de meditació transcendental i d'altres que et podrien també portar a llocs similars. El que passa és que, clar, ho hem d'entrenar. Són accessos del cervell als quals no tenim accés cada dia, a no ser que estiguem dormint i fem allò que feien, doncs, per exemple, Dalí, que es posava la pipa i en el moment que sonava la pipa caient al terra es despertava, que vol dir el cos s'ha relaxat, m'acabo de dormir i gràcies a aquest so puc recuperar allò que estava somiant.
0: La informació del somni,
1: Exactament.
0: Sí.
1: És a dir, hi ha eines o petits trucs que, de fet, els hem fet servir a consulta sovint de com ho podem fer això sense necessàriament passar per una substància. Després també hi ha el tema de la productivitat. Que aquí que estem en aquesta societat tan productiva o que necessitem adquirir certes... Bueno, aconseguir certs objectius per tal data, a vegades ens passa que no hi ha altra manera, que t'han posat un objectiu que és simplement no realista. I si hi ha, per exemple, situacions molt jeràrquiques on hi ha molta gent manant amb molts diners, a vegades passa que la persona sap que si tot depèn de mi, no arribo si no hi ha algun tipus d'estupefaent pel mig. Sí? I això seria, doncs, hem d'aprendre a posar límits i alhora entendre en quin context estem, com perquè això no sigui un cercle viciós. A vegades ens ajuden també les drogues a reduir nerviosisme, que això és el que avui m'agradaria parlar-ne més, perquè és com molt freqüent a psicoteràpia i és justament un peix que es mossega la cua. Tu fas servir una substància per reduir els teus nervis i alhora aquesta substància està impedint que tu puguis desenvolupar les habilitats per gestionar-los. Aquesta mena d'anestèsia emocional que fa que cada cop siguem més inútils gràcies a aquella substància. Però que alhora és una manera molt fàcil de sortir d'aquests moments aguts d'angoixa pels quals la majoria de nosaltres hem passat, no? I alhora hi ha aquests malestars més freqüents, de mals d'amor, de, el que dèiem abans, aquests dols, per exemple, que la música en va plena d'això, i la música crec que és una gran droga, de fet. I tenim tots aquests exemples de... doncs, com ofegar les penes dins d'una copa i aquestes cosetes que són cultura popular, una cultura popular

0: Aquella de les audicions, vol dir, no?
1: Aquella de les audicions, sí. El treure't el carnet de conduir... Sí, que és la que... Bé, la substància es diu propranolol i tot auditori va ple, no us ho negaré. És a dir, hi ha un alt consum, és una substància que és una medicina, és un fàrmac, no només és un psicofàrmac, sinó que és un fàrmac que regula el cor, que fa altres funcions, i dependre la dependència a això és realment una de les principals consultes que tenim dins l'àmbit del rendiment musical, en el qual, si no ens enfrontem o si no aprenem a manegar la sensació d'adrenalina, la sensació de cortisol en sang, la sensació de tinc una miqueta de tremolor i tot així he de passar l'arc per aquest, per aquesta corda molt lentament i que no es noti la vibració. Totes aquestes cosetes que fan que la persona comença a dependre de la substància, inicialment l'aprèn per un concert aquí, un concert allà, i mica en mica això...
2: I està enganxat.
1: Exacte. I és com els somnífers, que seria la segona que us volia comentar, que també són aquests neurodepressors o tranquil·litzants així a nivell popular, tampoc diré marques, les benzodiazepines, habitualment, que són aquesta petita pastilleta o la mitja pastilleta que la gent es pren o abans d'anar a un concert important o la nit abans per dormir bé, per recuperar, i que així puntualment no tindrien per què tenir un gran impacte, especialment si venen receptades per un professional de la salut, però que a poc no ens n'adonem, i un dia en fas una, i al cap d'una setmana en fas una altra, i a la que hi ha cert tipus de consum més regular, fa que no, per exemple, en el cas dels insomnis de músic, que són freqüents per aquests horaris tan amunt i avall, doncs que la persona s'oblidi de com, o el cos de la persona s'oblidi de com es dorm. Com és dormir naturalment sense
0: l'afegit.
1: Aquesta falca, exacte. I això és com una mesura de curt termini que a llarg termini té uns efectes terribles i s'ha de reeducar tot un sistema nerviós a confiar en que el sistema ho sabrà fer sol. Després, així per sobre, tocaré això, el MDMA o les microdosi, que a vegades en altres països això és legal, són tractaments legals, que és per estrès posttraumàtic. Actualment es fan servir tractaments guiats amb terapeuta per resetejar aquells traumes o patrons que s'han quedat enganxats en el sistema nerviós i que sovint tenen un correlat fisiològic, és a dir, hi ha un patró o de congelar-te o de quedar-te en blanc. I en altres països, aquí amb les microdosis encara es poden trobar alguns tractaments, però en general això només es fa de manera arreglada i oficial i legal en altres països, però ja es comença a treballar això amb psilocibina, que és la substància d'uns fongs en concret, i l'MDMA per obrir com canals i noves vies. I finalment tindríem els consums, això el que dèiem de més de tota la vida, la cocaïna o el cànnabis, que també dins del món de l'art abunden encara avui.

0: Aquí tenim de nou Berlioz, que ens ha quedat una mica avui com l'emblema d'aquesta secció. Pobret, però...
1: No vull assenyalar amb el dit, però és que...
0: Ens ho has posat fàcil, Héctor, però vaja, en qualsevol cas. Ara que ja hem conegut una mica això, la casuística de tot plegat, quines substàncies se solen fer servir en aquests àmbits del rendiment musical, també, que és el que ens parles avui, com es tracten aquestes addiccions? Un cop ja està detectat, diguéssim.
1: És a dir, una cosa important dins aquest món de les addiccions és quan s'ha fet servir una substància durant un temps llarg o com a rescat, és important que no la traguem de cop, sí? Perquè el sistema nerviós depèn d'allò i és important que si hem de fer una retirada, encara que haguem incrementat el consum sense que ho hagi sabut un psiquiatre o un metge, un psicofàrmac, sí, hem d'anar pautant la retirada. Mai jutjarem, a consulta, mai jutjarem si vens per una retirada perquè t'has passat i algú t'estava subministrant això. És a dir, entenem que és molt millor o menys iatrogènic, menys patològic, acompanyar una retirada mica en mica i que tot vagi bé, que les persones que diuen d'un dia per l'altre, vinga, doncs

0: deixo aquesta substància que vaig servir per no posar-me nerviós. I llavors es generen uns daltabaixos que justament perpetuen la creença de ostres, jo necessito això.
1: Clar.
0: Exacte. Mm-hmm. Sí? I el mateix doncs, per les benzodiazepines, no? Per les substàncies que es fan servir per poder conciliar la son o per poder estar més tranquil en general quan hi ha períodes de molt estrès, de molta ansietat amb una producció. Això ens passa el mateix de ostres, no les deixeu de cop perquè llavors tu notaràs moltíssim. Estàvem tapiant una coseta i a poc s'ha d'anar retirant, però ha de ser pautat. I hem de dir que cada persona reacciona molt diferent, tant a l'entrada de la substància, hi ha gent que no li afecta gens l'alcohol o que no, té la sensació que no li afecta.
1: Les, aquesta és l'altra, l'autopercepció i la percepció des de fora, de vegades.
0: Sí. Això ho deia Coltrane, no? Que ell deia, no, jo toco perfecte, jo quan estic tocant borratxo toco perfecte. Sí, sí. Ara, des de fora, quan em sento, dic, ostres, això no era el que jo sentia des de dins. Per això també hi ha molt abstemi dins del món de la música, que crec que també val la pena remarcar-ho, és a dir, la gent que ha consumit molt de certes coses i que arriba un moment que posa realment un abans i un després de la seva carrera gràcies a haver deixat una substància amb tot el que costa i tot l'esforç que costa, no només d'aquella persona, sinó de tota la família o de tot l'entorn de la persona que està donant suport. Aleshores, tenim això, que hi ha casos en els quals hem d'anar fent una retirada poquet a poquet, serien gairebé la majoria, i altres casos que hem de vigilar molt amb l'edat on comencem a prendre aquestes substàncies. I aquí encoratjo les persones que tingueu gent al voltant que consumeix i que ho sabeu. Si és abans dels 30, per exemple, el consum de cànnabis té uns riscos altíssims de brots psicòtics, d'inestabilitat a la llarga, de neurodegeneració quan som més grans, és a dir, té afectacions al còrtex importantíssimes i és una de les més utilitzades o de les més que percebem com a menys
1: casuals,
0: nocives.
1: No? Allò exacte, més habitual.
0: Que passes pel carrer i olores. Aleshores, hi ha altres consums també, menys nocius, és a dir, que no siguin inhalats, que siguin en format doncs, ingerit, per exemple, amb una dosi doncs, més controlada. I clar, malgrat sigui d'abast i que sigui una droga, entre cometes, barata, això s'ha de vigilar moltíssim, especialment l'edat on comencem a fer-ne ús. Amb els somials i amb els
1: valiums... Ja ho has dit,
0: Ja ho has dit.
1: No diré noms comercials.
0: La paraula clau, sí. També hem d'anar amb compte, però no hi ha aquesta contraindicació de que et canvia la manera de pensar. Aleshores, jo voldria deixar aquí avui, crec que hem sentit controvèrsia, i el proper dia ja parlarem d'altres coses molt més positives i encoratjadores.
1: Perfecte. Doncs gràcies, Gisela, per haver aquesta finestra també necessària, perquè forma part de la nostra realitat, i nosaltres que tanquem avui en aquest darrer mig minut de programa, Esther. Demà hi tornem.
2: Doncs sí, demà amb les músiques en joc, amb l'Eulàlia Febrer, que uneix videojoc i música, i la quarta paret, és a dir, el món de l'òpera, amb Maria José Anglès. I la conversa que arribarà a la segona hora amb Maike Burgdorf-Arxillaut i Guitarra Barroca.
1: I excel·lentíssima persona, que la conec, és amiga meva. Apa, fins demà, que vagi molt bé.
2: Adéu-siau.
3: Sentiu els millors directes a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a la Cerdanya per a sentir un dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP. Un concert del juliol del 2025, ara ho veureu preciós, un concert fet ple de miniatures que provenen de l'època isabelina anglesa, que provenen d'aquella preciosa segona meitat de segle XVI. Una època esplendorosa culturalment a Anglaterra, és l'època de Shakespeare i és l'època de tots els compositors que anirem sentint durant aquest concert. Començarem amb Tobias Hume i ell serà el que posarà marca a tot el que hi haurà durant aquest enregistrament, perquè començarem amb una obra que porta per títol Una pregunta, A Question. És una obra que acaba de manera interrogativa i això és el que donarà pas a tota la música del concert. I la resposta, la conclusió a aquesta pregunta, la trobarem al final, precisament amb l'obra de Tobias Hume, que porta per títol An Answer, és a dir, La Resposta. I enmig d'aquestes dues obres d'aquest compositor tan original, que també va ser soldat, Tobias Hume, ens deixarem seduir per tota la música que ens traslladarà segles enrere, amb Tobias Hume, després amb Richard Nicholson, que és de la mateixa època pràcticament, sentirem el cucú, després sentirem música de Robert Johnson, que va treballar amb Shakespeare per a fer música per a les seues últimes obres, després serà el torn de sentir Giles Farnaby, que és de la mateixa època, és pràcticament nascut a la mateixa dècada dels 60 que Nicholson, a continuació arribarà un madrigal de Robert Johnson, que és 20 anys posterior, i després en sentirem un altre de madrigal del gran madrigalista anglès, de Thomas Morley, que també va treballar amb Shakespeare i és l'autor, segurament, conegudíssim de música profana de l'època. De Thomas Morley en sentirem dos madrigals. El primer porta per títol Now is the month of Maying, és el mes de maig, i l'altre It was a lover and his lass, hi havia un amant i la seua noia. Finalment, aquest bloc s'acabarà amb música anònima del segle XVI. I tot això ho sentirem en versió de Yoko Kabuko, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolfs, orgue i clavecí, Kenichi Mizuki, flautes, i Akemi Murakami, que també tocarà l'orgue i el clavecí. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música, i que ens trasllada fins a l'època d'Isabel I d'Anglaterra.

Amb aquesta música meravellosa que hem sentit per començar el concert d'avui, amb aquest primer bloc de música anglesa, hem sigut a l'època de Shakespeare, a l'època isabelina, a la segona meitat del segle XVI, a l'època de Tobias Hume, de Richard Nicholson, de Robert Johnson, de Giles Farnaby o de Thomas Morley, que són els autors de quin hem sentit música durant aquesta primera part, interpretada per Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolffs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuchi, flautes. Els intèrprets d'aquest concert preciós d'avui que ens submergeix a dins d'una època molt concreta, en un moment esplendorós culturalment a Anglaterra, i que hem sentit en la figura de Tobias Hume, qui ha començat aquest concert amb la seva pregunta, a question. Hem quedat amb aquest interrogant que es resoldrà al final del concert amb Tobias Hume mateix. Després hem sentit música de Richard Nicholson, que és un compositor que va treballar a Oxford. És 9 anys més gran que Thomas Tomkins, galès, de final de l'època Tudor, i de qui també en sentirem música d'aquí a no res. Després de Nicholson hem sentit Robert Johnson, que va treballar amb Shakespeare. És un compositor també d'aquell tombant de segle XVI cap al XVII, igual que Giles Farnaby i Robert Johnson, de quin hem sentit un dels seus madrigals. I després d'ell ha arribat el gran madrigalista anglès Thomas Morley, que va morir l'any 1602. Hem sentit És el mes de maig i Hi havia un amant i la seva noia. I finalment aquest bloc s'ha acabat amb música anònima anglesa d'aquell segle XVI. El que ara deixarem durant uns moments per avançar precisament 100 anys i trobar la figura de Henry Purcell, que és el compositor que va néixer l'any 1659. És el compositor que representa ja tota una altra època. Amb els compositors d'ara hem estat a la transició de la dinastia Tudor, que s'acaba amb Elisabet I d'Anglaterra, cap a la dinastia Stuart, que comença amb Jaume I. Doncs per arribar a Henry Purcell hem de passar aquells primers anys de dinastia Stuart, la Guerra Civil, l'interregne amb Oliver i Richard Cromwell, la restauració amb Carles II i Jaume II, la Revolució Gloriosa i aleshores el regnat de Maria II d'Anglaterra, que és la reina per a qui Henry Purcell, un any abans de morir ell, va escriure música per al seu funeral. Aquella obra esborronadora de Purcell del final de la seva vida. Doncs ara hi serem, en aquella dècada dels 90 del segle XVII, perquè sentirem música que Henry Purcell va fer a partir de Shakespeare. The Faerie Queen és una semiòpera del 1692 on hi ha la frescor i la fantasia d'aquell somni d'una nit d'estiu de Shakespeare, que és l'obra en què s'inspira aquesta reina de les fades, de la qual ara en sentirem uns extractes. És el número de catàleg 629 de Henry Purcell i la versió és de Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolffs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuchi, flautes. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que ens traslladen el temps, que ens porta el so de la música anglesa i des de la gravació de Catalunya Música del juliol del 2025 a la Cerdanya, dins del marc del FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

El concert que us oferim avui, un dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, porta per títol La música de Shakespeare. Hem sentit durant la primera part música d'aquell moment, música fins i tot de compositors que havien col·laborat amb Shakespeare mateix per fer música per a les seues peces de teatre. I ara érem 100 anys després sentint la música de Henry Purcell a partir, inspirant-se en Shakespeare, en el somni d'una nit d'estiu. D'aquí en prové la semi òpera The Fairy Queen, la reina de les fades, de la qual ara n'hem sentit uns extractes d'aquesta música preciosa, el número de catàleg 629 del compositor anglès, i que hem sentit en versió dels intèrprets del concert d'avui: Yoko Kawakubo, violí; Miriam Rinyol, viola de gamba; Julian Wolfs i Akemi Murakami, orgue i clavecí; i Keinichi Mizuchi, flautes. Henry Purcell, el gran nom de la música anglesa i l'últim d'aquest aquella època esplendorosa en què transitem avui, doncs Henry Purcell és com un parèntesi a ple segle XVII per recular ara altre cop en el temps i tornar a aquell tombant de segle XVI cap al XVII, que és quan va viure William Shakespeare, ell del 1564 a l'any 1616. William Byrd també la va viure aquella època, tot i que va néixer abans i va morir una mica després, l'any 1623. William Byrd és un compositor ple de contradiccions. És un compositor que va cantar a la capella de la reina Maria I d'Anglaterra, la Bloody Mary, sota la direcció de Thomas Tallis. Era catòlic, en principi va escriure per a la litúrgia catòlica, per bé que va treballar i va estar estretament lligat a la cort anglicana d'Isabel I d'Anglaterra. Doncs de William Byrd en sentirem What is Life. I després arribarà un compositor, John Cooper, o John Cooperario, perquè va italianitzar el seu nom. D'ell en sentirem dues peces molt breus que ens portaran al final d'aquest bloc amb la música de Thomas Ravenscroft. Va néixer l'any 1582, va ser format a Cambridge, va viure fins a la dècada dels 30 del segle XVII, i d'ell en sentirem una cançó desenfadada, Give Us Once a Drink, i d'aquí els aplaudiments del públic del concert que us oferim avui, concert del FEMAP, gravació de Catalunya Música del juliol del 2025.

acabem d'assistir a la part segurament més festiva d'aquest concert d'avui, un concert que transcorre a l'època isabelina, que transcorre a la segona meitat del segle XVI i ens fa entrar amb alguns compositors als primeríssims anys del segle XVII. I en aquest apartat, el que hem sentit és primer música de William Byrd, que és un compositor, us ho deia, en ple de contradiccions, ja també per la seva fe religiosa, aparentment catòlic, i al costat de Maria I d'Anglaterra, a la seva cort, una reina catòlica en aquells anys de segle XVI i que va ser succeïda per la seva germanastra Isabel I, una cort anglicana en la qual també hi va treballar William Byrd. Després d'ell i de sentir What is Life, hem sentit música d'un compositor anglès que es feia anomenar a la manera italiana, com a John Cooperario. Ell segurament es deia John Cooper, és un compositor que va néixer a la dècada dels 70 del segle XVI i va morir l'any 1626. D'ell n'hem sentit dues peces, dues danses, que ens han portat fins al moment de sentir com entràiem en una taverna. Segurament sentíem el soroll dels gots perquè els intèrprets del concert ens han cantat Give Us Once a Drink, convida'ns a veure música de Thomas Ravenscroft. Els aplaudiments han aparegut perquè el to festiu així ho ha provocat, però s'han enllaçat amb Tingset, de Thomas Ravenscroft, també. I a continuació hem sentit música de Robert Johnson, música també festiva, que és la que ha posat el punt final a aquest apartat del concert, que ens porta fins a les últimes obres que ens faran reviure aquella Anglaterra de finals del segle XVI. Serà amb Thomas Tomkins, que és un deixeble, precisament, de William Byrd, va

a viure el final del segle XVI i la primera meitat del segle XVII de Thomas Tomkins. En sentirem A Fancy for Two to Play. A continuació arribarà William White, que és un biòleg gambiste de la

Hem començat amb l'obra titulada A Question, una pregunta, de Tobias Hume, aquell músic que també era soldat, un músic molt original, que després de la pregunta ell mateix va escriure la resposta. És el que sentirem com a final del concert, An Answer, la resposta, que enllaçarem amb els aplaudiments del públic amb la música de Robert Johnson fora de programa i que posarà el punt final definitiu a aquest concert preciós que us hem ofert avui, aquest concert que ens ha portat fins a l'època de Shakespeare, fins a l'època d'Isabel I d'Anglaterra, fins al moment de la transició d'aquella dinastia Tudor cap a l'Stuart, aquell canvi de segle XVI cap al segle XVII. Tot això ho hem sentit amb el so de la música fantàstica d'aquell moment a Anglaterra, que continuen interpretant Yoko Kawakubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolffs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuzuchi, flautes. La gravació de Catalunya Música al FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

En aquest últim apartat hi hem sentit la música de Thomas Tomkins, deixeble de William Byrd, i hem sentit la de William White, la d'Edward Gibbons, una cançó en què ja hem notat com el so del rellotge. De fet, el títol era Què fa sonar el rellotge? What strikes the clock? Finalment, el concert s'acabava amb la música per a orgue de Nicholas Carlston i, finalment, amb An Answer, de Tobias Hume. Aquella resposta a la pregunta que Tobias Hume ha fet a l'inici del concert, dues obres, pregunta i resposta, que han emmarcat tota la música del temps de William Shakespeare, tota la música del tombant del segle XVI cap al XVII, tota la música del regnat d'Isabel I d'Anglaterra i d'aquell inici de dinastia Stuart amb Jaume I. Són els anys esplendorosos de la música anglesa que hem sentit avui amb els noms de Richard Nicholson, Robert Johnson, Giles Farnaby, Thomas Morley, William Byrd, John Cooper o Thomas Ravenscroft. Hi ha hagut un moment en què hem marxat d'aquella època i hem sentit el

0: Gran Henry Purcell, uns extractes de la semiòpera The Fairy Queen, la reina de les fades, que s'inspira en Shakespeare, precisament, en el somni d'una nit d'estiu. Tot això ha estat el concert d'avui, aquest concert preciós que portava per títol La música de Shakespeare i que van fer Yoko Kawa, cubo, violí, Miriam Rinyol, viola de gamba, Julien Wolfs i Akemi Murakami, orgue i clavecí, i Keinichi Mizuchi, flautes, al Festival de Música Antiga dels Pirineus, un concert que es va fer a la Cerdanya dins del marc del FEMAP, un concert que va gravar Catalunya Música el juliol del 2025 i que avui us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir la Simfonia Lírica, opus 18 d'Alexander Zemlinsky, a partir de poemes de Rabindranath Tagore, les veus de Julia Baradi, soprano, i Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, canten amb la Filarmònica de Berlín i dirigeix Lorin Mazel.

0: Aquesta era la Sinfonia Lírica Opus 18 d'Alexander Zemlinsky en les veus de Julia Baradi soprano i Dietrich Fischer Dieskau baríton, encantat amb la Filharmònica de Berlín sota la direcció de Lorin Maazel.
1: Catalunya Música.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com a encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: A Catalunya Música.
3: La música de Montpou, dins d'aquesta aparent simplicitat, no és simple. Va ser un procés llarg trobar el que aquesta música necessitava, havent de buscar un equilibri perfecte, amb vegades amb pols oposats, entre flexibilitat i rigor, amb aquesta cosa d'introspecció, però que a la vegada tingui molta llum. És un compositor que segurament pel fet de que la seva escriptura és bastant minimalista, quan hi sobra alguna cosa es nota molt, i quan hi falta alguna cosa també es nota moltíssim. És trobar aquell punt que, sí, a vegades pot ser dolorós de trobar-lo, però quan es troba és molt gratificant.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
4: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Aquesta setmana no l'estem dedicant al piano.
2: Ja deia jo, quan t'he vist entrar, que estaves com pàl·lid, tot
1: no,
2: bé?
1: No,
2: van bé les coses?
1: Estic perfecte.
2: Estàs perfecte.
1: Estic perfecte.
2: Però, clar, enyorant l'instrument que protagonitza els programes en aquest programa, perquè
1: no l'enyoro gens, perquè és el meu instrument, que el tinc a casa, el tinc a l'escola, el tinc a tot arreu. Vull dir que...
2: I a la ràdio.
1: I a la ràdio. No, tant de bo el tingués a la ràdio.
2: I tens un teclat, però vull dir...
1: És un teclat.
2: El contingut temàtic dels homes clàssics, el piano, és gairebé sempre el protagonista.
1: És mentida, això. Però, en tot cas, encara que sembli mentida, aquesta setmana sí que la dediquem a obres pensades, atenció, per instrument sol.
2: Com és habitual en el piano, en aquest cas, no?
1: Exacte.
2: Instruments poc habituals en la pràctica aquesta d'en solitud, diguéssim, no? Perquè són instruments melòdics que per fer harmonia és força complicat, que no impossible.
1: No impossible, clar. Sí, evidentment, Bach va demostrar, en el cas del violí, per exemple, que malgrat ser un instrument melòdic, doncs es poden crear obres que fins i tot tinguin contrapunt.
2: Clar, tu ho has dit, és Bach. Bach és el principi, la fi de tot, no?
1: Exacte, sí.
2: Amb ell va començar tot.
1: Amb ell va començar tot, sí. I en aquest cas, literalment, perquè les sonates i partites per a violí sol, de les quals parlàvem al programa anterior, van ser molt inspiradores per compositors posteriors que van intentar imitar precisament la idea de Bach, però, esclar, dintre del seu estil propi.
2: Per tant, avui el que farem és seguir amb el violí sol, però farem un pas endavant pel que fa a la cronologia, no? Avançarem en el temps.
1: Exacte, vinga, va, comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: I és que, a veure, jo crec que si parlem d'obres per a violí sol, home, no podem deixar de parlar del genial Niccolò Paganini, no?
1: Absolutament. És que el que passa és que el cas de Paganini també és excepcional, no? Clar. Perquè és cert que ell compon aquests capricis, com el que estem escoltant, el capricis per a violí sol, però no ho fa amb la intenció de crear obres de gran format, com ho seria, per exemple, una sonata, no?
0: Exacte. Sí. Els capricis serien una mica el que els estudis de Chopin són al piano, no? Podríem dir. És a dir, petites obres de molta dificultat que són tan bones que molts intèrprets les han integrat dintre del seu repertori, però que en realitat no tenen aquesta funció, sinó o bé una funció pedagògica, no? En el cas de Chopin, o una funció més aviat d'exhibició, no? Com és el cas de Paganini.
1: Sense cap mena de dubte, Paganini volia fer el show del violí.
0: Absolutament.
1: I ho feia amb un enorme èxit.
0: I tant.
1: I ha arribat aquesta manera d'entendre el violí també ha arribat als nostres dies. De fet, això ens porta a pensar, una vegada més, lloant la figura de Bach, que Bach, tot i no ser un virtuós del violí, sí que va fer obres de gran dificultat.
0: I tant.
1: I a partir de Paganini, els compositors, que alhora són violinistes, per tant, els compositors violinistes, que van poder crear obres per a violí, violí sol, entenem, van emmirallar-se tant en la idea de Bach com en el virtuosisme de Paganini.
0: Exacte, sí, i aquest és el cas del nostre proper protagonista. Saltem el classicisme per aterrar directament al romanticisme amb Eugène Ysaÿe.

0: Eugeni Zaien, que va néixer l'any 1858 i va morir l'any 1931, va ser un dels violinistes més importants de la seva època, així com compositor i director d'orquestra. Va néixer a Lieja, a Bèlgica, i és considerat una figura clau en la història del violí i sovint se l'ha anomenat el rei del violí, per la seva extraordinària qualitat interpretativa i la seva gran influència sobre generacions posteriors de músics.
1: Des de molt jove, Isaí va mostrar un gran talent musical, va començar a estudiar violí amb el seu pare, que també era músic, i aquestes primeres lliçons van ser fonamentals en la seva formació. Més endavant, com us podeu imaginar, va ingressar al conservatori de la seva ciutat, a Lieja, tot i que la seva trajectòria inicial no va ser fàcil, ja que va haver d'interrompre temporalment els estudis per ajudar econòmicament la seva família tocant en orquestres locals. Aquesta experiència, podríem dir, més pràctica de la música, li va permetre adquirir una gran familiaritat amb el repertori i desenvolupar una tècnica sòlida.
0: El seu talent va cridar l'atenció de grans mestres del moment, com els mateixos Henri Vieuxtemps o Henryk Wieniawski, dels quals doncs, n'hem parlat en aquest programa.
1: De qui no hem parlat en aquest programa?
0: Exacte, sí. Que justament el van orientar i el van ajudar a perfeccionar el seu estil. Gràcies a aquesta formació, Isaí es va integrar dins l'anomenada Escola Franco-Belga de Violí, coneguda per la seva elegància sonora, el domini del fraseig i també una tècnica refinada de l'arc.
1: La seva carrera professional va començar a destacar quan va formar part de l'orquestra de Benjamin Bilse a Berlín, una formació que posteriorment es convertiria en la Filarmònica de Berlín, ni
0: no
1: més ni
0: malament.
1: Menys. Allà va entrar en contacte amb grans figures musicals com Franz Liszt, Clara Schumann o Anton

0: Rubinstein, que van reconèixer el seu talent i van contribuir a impulsar la seva carrera internacional. Déu-n'hi-do els noms que hem, tant d'orquestres com de grans músics que hem anat comentant.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. A partir dels anys de la dècada de 1880, Isaïe es va consolidar com un violinista de renom internacional. Ell va actuar com a solista en importants sales de concert d'Europa i també més endavant als Estats Units. De fet, la seva interpretació es caracteritzava per una gran expressivitat, una sonoritat rica i flexible i un ús molt personal del vibrato i del rubato que li permetien donar una gran llibertat expressiva a la música.
0: Paral·lelament a la seva carrera com a intèrpret, Isaïe també va desenvolupar una important activitat pedagògica. Va ser professor de violí, lògicament, al Conservatori de Brussel·les entre el 1886 i el 1898, on va formar nombrosos violinistes que continuarien la seva tradició interpretativa. També va tenir un paper destacat com a director d'orquestra i promotor musical, ja que va organitzar concerts on es donava a conèixer música contemporània i va fundar el Quartet Isaïe, al qual compositors com Claude Debussy li van dedicar obres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Fixem-nos, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. En els últims anys de la seva vida va exercir com a director de l'Orquestra Simfònica de Cincinnati entre l'any 1918 i 1922, fet que demostra també la seva versatilitat com a músic i la seva projecció internacional. Tot i això, doncs, la seva salut es va anar deteriorant progressivament i finalment va morir a Brussel·les l'any 1931.

0: Pel que fa a la seva producció musical, Isaïe va ser un compositor molt interessant, especialment en el camp, com no pot ser d'una altra manera, del violí. Mm-hmm. La seva obra reflecteix la seva experiència com a intèrpret i explora al màxim les possibilitats tècniques i expressives de l'instrument. Va escriure música de cambra, obres per a violí piano, concerts per a violí i fins i tot, Albert, també una òpera.
1: Per això en parlem en aquest programa, perquè és un compositor venerable.
0: Perquè aquest és un programa d'òpera, en realitat.
1: És un home que aspira a l'òpera, però ens quedem pel camí amb el violí. Entre les seves composicions més conegudes destacant precisament les 6 sonates per a violí sol, opus 27, escrites l'any 23, 1923, i de les quals estem escoltant de fons l'últim moviment de la primera. Aquest conjunt d'obres és considerat com un dels pilars del repertori violinístic del segle XX i està clarament inspirat en les sonates i partites per a violí sol d'aquí. Doncs d'ell, de Johann Sebastian Bach. Cada sonata està dedicada a un violinista contemporani diferent i reflecteix el seu estil personal, cosa que converteix el conjunt en una mena d'homenatge als grans intèrprets de l'època d'Isaïe.
0: Sí, a més, aquestes sonates són especialment innovadores des del punt de vista tècnic, perquè incorporen recursos com el pizzicato de la mà esquerra. Atenció, pizzicato de la mà esquerra. O sigui, això vol dir que amb l'arc que estàs tocant amb la mà dreta i la mà que utilitzes per afinar la corda,
1: estàs fent pizzicato.
0: La pessigues
1: Mentre toques.
0: Pizzicato mentre toques, eh? Sí. També inclou passatges molt virtuosístics i sobretot una gran varietat de textures sonores. A més, mantenen aquestes obres una forta càrrega expressiva i una gran llibertat formal, elements precisament que reflecteixen la personalitat artística d'Isaïe.
1: A més de les sonates per a violí sol, també va compondre obres per violí i orquestra, música de cambra i peces per a altres instruments. La seva música, per tant, combina la tradició romàntica amb elements més moderns i mostra també la influència de compositors francesos i belgues de la seva pròpia generació.
0: I és que en conjunt Isaïe representa una figura essencial en la història de la música. Segur que si teniu coneguts violinistes o estudiants de violí, coneixen les obres d'Isaïe. Com a violinista va establir nous estàndards d'interpretació i va influir profundament en l'estil violinístic modern. I com a compositor, doncs clar, va enriquir el repertori amb obres exigents i innovadores que continuen sent interpretades avui en dia. De fet, també va ser pedagog i promotor musical i com a aquestes tasques doncs, va contribuir a la difusió de la música del seu temps i a la formació de les noves generacions de músics.
1: El seu llegat, per tant, no només es troba en les seves composicions, sinó també en la seva manera d'entendre la música. Per tant, una combinació de tècnica, expressivitat i profunditat artística que continua inspirant violinistes d'arreu del món. Fet aquest context, per tant, arribat a aquest punt...
0: Home, és que jo crec que valia la pena conèixer la figura d'Isaïe, que és un dels grans violinistes de tots els temps. Sempre parlem de Paganini, i en canvi, Isaïe és una de les grans figures.
1: I val la pena conèixer perquè no és tan conegut com Paganini. Per tant, anem a endinsar-nos una mica més en aquestes sonates impressionants per violí sol i com li va sorgir a Isaïe la idea de compondre-les.

0: Després d'haver escoltat Joseph Zighetti interpretar la sonata per a violí sol en sol menor de Johann Sebastian Bach, Eugène Ysaÿe es va sentir d'alguna manera inspirat a compondre obres per violí que representessin l'evolució de les tècniques musicals i de les formes d'expressió del seu temps. Tal com afirmava el mateix Ysaÿe, deia, això són paraules seves, he tocat de tot, des de Bach fins a Claude Debussy, perquè l'art veritable ha de ser internacional.
1: Clar, Ysaÿe deia, o sigui, amb aquest conjunt de sonates que va compondre, ell va utilitzar característiques destacades de la música de principis del segle XX, com per exemple l'escala de tons sencers, per exemple, moltes dissonàncies, música molt pròpia d'aquella època. I també hi va incorporar tècniques virtuoses, tant d'arc com de la mà esquerra, perquè ell creia que, segons les seves paraules, deia, avui dia les eines del domini del violí, d'expressió, tècnica i mecanisme, són molt més necessàries que en èpoques passades. De fet, són indispensables si l'esperit vol expressar-se sense restriccions.
0: Així doncs, aquest conjunt de sonates planteja grans exigències tècniques als intèrprets. Tanmateix, Ysaÿe advertia sovint els violinistes que mai no havien d'oblidar tocar música per no quedar atrapats en els aspectes tècnics.
1: Mira.
0: Clar, és molt important. Si la tècnica, al final, és un camí que
1: és un vehicle,
0: no? És un vehicle que et permet recórrer un camí millor així, sí. Un mestre de violí deia, ha de ser un violinista, un pensador, un poeta, un ésser humà. Ha d'haver conegut l'esperança, l'amor, la passió i la desesperació. Ha d'haver recorregut tota la gamma de les emocions per poder expressar-les en la seva interpretació.
1: Fixa't, tot un artista global,
0: clar,
1: és, aquest Ysaÿe.
0: Exacte, és allò que m'he explicat en alguna ocasió, no? Quan el Carlos Álvarez li ofereixen cantar Rigoletto i diu, no el puc cantar perquè encara no he viscut la força de la paternitat, no? Per entendre el debat de Rigoletto al final de l'òpera, no?
1: Sí. Doncs mira, a Ysaÿe, fixa't si es va emmirallar en Bach, que al principi d'aquesta segona sonata, potser alguns quan heu començat a sentir... Clar, és un veritable homenatge a un passatge del preludi de la partita en mi major,
0: sí, precisament. Sí, però que el fa evolucionar fins a fer-lo gairebé reconeixible,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Doncs fem una cosa, Albert. Què et sembla si escoltem sencera una d'aquestes sonates per a violí sol d'Ysaÿe? I busquem aquest virtuosisme i aquesta referència bachiana amb una visió de principis del segle XX.
0: Em sembla fantàstic. Podem escoltar la sisena, que és la sonata final, i està dedicada a Manuel Quiroga, el dedicatari, però mai no va interpretar aquesta sonata en públic. Està escrita en l'estil d'una habanera espanyola, amb una secció central turbulenta, i destaca per una textura rica, així com per l'ús del cromatisme i de passatges d'escales.
1: Doncs vinga, va, escoltem-la en la versió de la gran violinista Hilary Hahn.

0: I si a missa hi entràvem al segle XX, doncs ara ja hi som de ple amb aquesta sonata per a violí sol del genial, meravellós, fantàstic i estimat Sergei Prokófiev.
1: No tenim piano, però tenim Prokófiev. Sempre hem de tenir una cosa perquè el Pedro estigui content.
0: Quina barra. Com si a tu no t'agradés.
1: Jo no ho he dit que no m'agradi. Jo he dit que t'agrada molt a tu. És mentida.
0: No.
1: Ah, doncs ja està. És veritat. La sonata per a violí sol en re major és aquesta. L'Opus 115, una obra escrita pel compositor rus l'any 1947. Una peça singular dins del seu catàleg, ja que està concebuda per a violí sense acompanyament, és a dir, en la línia d'altres obres importants del repertori com les de Bach o d'Isaí. Aquesta característica la converteix en una obra especialment interessant, tant des del punt de vista tècnic com també musical.
0: L'origen de la composició està relacionat amb una petició institucional. L'obra va ser encarregada pel Comitè d'Afers Artístics de la Unió Soviètica, de fet, amb una finalitat pedagògica. Això vol dir que Prokófiev no la va concebre com una peça purament virtuosa, destinada a grans solistes, sinó com una obra pensada per estudiants avançats de violí. Déu-n'hi-do l'avançat de violí que havien de ser.
1: Clar.
0: De fet, inicialment no estava pensada per ser interpretada per un sol violinista, sinó per diversos joves músics tocant a l'uníson.
1: Clar, aquest detall fa que d'alguna manera aquesta obra estigui com molt condicionada,
0: sí,
1: no?, el caràcter de l'obra amb aquesta idea. A diferència d'altres peces per a violí sol que exploren al màxim el virtuosisme, aquesta sonata presenta un llenguatge més accessible, amb una escriptura clara, i podríem dir que és una dificultat moderada. Dificultat moderada si ets un professional del violí.
0: No, dificultat moderada dintre del barem Prokófiev.
1: Clar, sí, per tant, una dificultat alta. Tot i així, no és una obra simple, perquè manté una gran qualitat musical, com és lògic tractant-se d'una obra de Prokófiev, i reflecteix l'estil característic d'aquest compositor rus, amb el seu equilibri entre la claredat formal, però alhora la gran originalitat harmònica pròpia d'ell.
0: Sí, fixeu-vos, la sonata està estructurada en tres moviments, una forma relativament habitual, no?, però més concisa que altres sonates clàssiques o romàntiques. Els moviments són moderato, andante dolce, tema en variacions, i con brio, allegro, precipitato.

0: El primer moviment, moderato, segueix l'esquema de la forma sonata. El segon moviment, andante dolce, adopta la forma de tema amb variacions. I el tercer, que sona ara mateix de fons, marcat con brio allegro precipitato, és més viu i dinàmic. Té un caràcter, per tant, enèrgic i rítmic, amb elements que recorden una dansa, concretament la mazurka, una dansa d'origen polonès. I aquest moviment final aporta un contrast clar amb els anteriors i tanca l'obra, podríem dir, amb un caràcter brillant, no?, i decidit.
1: És tan dansa, això. Sembla una dansa inclús d'una suite. Podria ser. Tornem al caràcter neoclàssic de Prokofiev, que li encantava. Des del punt de vista estilístic, doncs això, la sonata s'inscriu dins del període neoclàssic del compositor. Això es reflecteix amb l'ús precisament de formes clàssiques, la claredat estructural i una certa simplicitat melòdica. Tot i així, el compositor no renuncia al seu llenguatge personal, que inclou girs melòdics originals, ritmes característics i, evidentment, un ús subtil de la dissonància.
0: Un aspecte interessant és que, malgrat ser una obra per a violí sol, no busca crear una polifonia tan complexa com ho fa, per exemple, Bach, sinó que es manté una textura, podríem dir, més lineal. Això reforça la seva funció pedagògica i la fa més accessible per a estudiants, alhora que permet treballar aspectes fonamentals com la qualitat del so, l'afinació i, clar, l'expressió musical.
1: En el context de la trajectòria de Prokofiev, aquesta obra pertany als seus últims anys, un període marcat per dificultats personals i polítiques. Durant la dècada de 1940, el compositor va patir les conseqüències de les polítiques culturals soviètiques que criticaven la seva música per ser massa formalista. Tot i això, va continuar component, per sort per nosaltres, i va produir doncs algunes obres importants, sovint amb un estil doncs més accessible i tradicional, clar.
0: En resum, la sonata per a violí sol de Prokofiev és una peça única dins del repertori del segle XX. Tot i no ser una obra de gran virtuosisme, destaca per la seva claredat formal, el seu valor pedagògic i la seva qualitat musical. És una obra que permet als violinistes treballar aspectes fonamentals de la interpretació, alhora que ofereix una visió accessible però rica del llenguatge musical del gran Sergei Prokofiev.

0: I de geni en geni, perquè de Prokófiev anem a Bartók, que també compon la seva pròpia sonata per a violí sol i de la que n'estem escoltant ara mateix, precisament al principi.
1: Exacte, sí, sí, aquesta és la sonata per a violí sol, número de catàleg 117, de Béla Bartók, que la va escriure l'any 1944, una de les seves últimes obres i dedicada precisament al violinista Yehudi Menuhin, que en va fer l'estrena a Nova York. Bartók la va compondre durant el seu exili als Estats Units, en un moment marcat, doncs ja sabeu, per la malaltia i sobretot per les dificultats econòmiques.
0: L'obra, també per violí sol, segueix la tradició iniciada per Johann Sebastian Bach, però amb un llenguatge, clar, modern. Consta de quatre moviments, tempo di chacona, fuga, melodia i presto. Els dos primers podríem dir que recorden formes barroques, mentre que els altres aporten el contrast expressiu i dinàmic propi d'algú com Bartók.
1: Sí, perquè fixeu-vos, el primer moviment, que és això que diu tempo de chacona, evidentment, combina l'esperit d'una chacona, recordeu la chacona de Bach, sí, que vam escoltar, amb una estructura moderna. El segon, doncs, és una fuga complexa. Estem parlant en termes molt barrocs, però en realitat estem parlant de Bartók. Doncs això, una fuga molt complexa que crea una rica polifonia amb un sol moviment, instrument, perdó. El tercer moviment és líric i expressiu, mentre que el quart és ràpid i virtuós, amb elements innovadors, com per exemple els quarts de to. Atenció, un quart de to, que és la meitat d'un semitó.
0: És fila molt prim.
1: Home, imagina't, amb un piano no es pot fer.
0: Clar. No, clar, és veritat.
1: Perquè el piano, la distància màxima, l'interval màxim, o sigui, mínim possible amb un piano és un semitó.
0: Clar.
1: I en canvi amb un violí, doncs, pots
0: segons
1: fer
0: com posis el dit, clar, amb un violí
1: pots fer un quart de to.
0: La teoria diu que ho pots fer gairebé tot, diguéssim. La teoria, diria.
1: La pràctica no.
0: La pràctica fa que sigui impossible. No, vull dir, no, així com un piano està limitat, passem d'una nota a una altra... O...
1: Clar, el que passa és que amb un violí és molt petit com per fer intervals més petits del quart de to. Un contrabaix, per exemple,
0: clar,
1: per fer un semitó amb un contrabaix, és, m'ho invento, això no ho sé, i perdoneu-me, contrabaixistes, però potser és, jo què sé,

0: un centímetre.
1: De corda, clar.
0: De corda, exacte. Mm. Llavors, pots fer un quart de toc, és mig centímetre, és clar. Fàcil, però amb un violí...
1: Tot és tan delicat.
0: Clar, està sí, molt sí. a prop,
1: En tot cas, més enllà d'aquestes qüestions tècniques, la sonata és molt exigent, amb recursos com dobles cordes, harmònics i pizzicato amb la mà esquerra, i en conjunt combina tradició i modernitat i és considerada una obra també fonamental del repertori per a violí sol del segle XX.
0: De fet, és un prodigi, que explora totes les possibilitats de l'instrument i que, escolta'm, si us sembla, doncs podríem escoltar l'audició.
1: Sencera no, perquè el temps no ens ho permetrà, però escoltem un bon fragment. Va, vinga. Sí, som-hi.
2: Encara que sembli mentida, no només el piano i la guitarra tenen obres per a instrument sol. Altres instruments solistes amb Pedro Pardo i Albert Galceran.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: Com dèiem, arribem a l'audició i és el moment d'escoltar el final de la sonata per a violí sol, número de catàleg 117, de Béla Bartók, i ho farem, Pedro, ja que podem triar, una versió de luxe, no?
0: I tant.
1: La de la violinista Isabel Faust.
0: Som-hi.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Quina passada.
2: Totalment. Acabem d'escoltar la sonata per a violí sol, número catàleg 117 de Béla Bartók, interpretat per la violinista Isabel Faust.
1: Exacte. Nosaltres tornem demà, com sempre, aquí a Catalunya Música a la una del migdia. Pau Blas i el control tècnic i Olga Cardús de la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
3: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, El somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: Sentiu els millors directes.

0: a Catalunya Música. Aquest dimarts 9 de juny, a les 8 del vespre, connectarem amb el Palau de la Música Catalana per sentir el Quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov. Interpretaran el tercer quartet de corda de Dmitri Shostakovich, de gran intensitat dramàtica, i el quintet per a piano de Johannes Brahms, un monument de la música de cambra romàntica. Una vetllada emmarcada dins la Diada Pau Casals 2026, amb la qual se celebra i commemora el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb el Palau de la Música Catalana i la dimensió musical internacional del mestre l'any del seu 150è aniversari. Sentiu la transmissió del concert aquest dimarts 9 de juny a les 8 del vespre, en directe des del Palau i amb els comentaris de Montse Aguilera, a Catalunya Música. Catalunya Música. A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al molt personal la pianista Maria Canyigaral. Avui la nostra convidada ens presenta un cicle musical que la impressiona profundament. Un cicle que sentirem cantat per grans veus com les d'Ian Bostrich i Fritz Wunderlich. Comencem.
2: Hola, sóc la Maria Canyigaral, pianista, i aquesta és la meva llista de recomanacions musicals. La llista d'avui, de dimarts, començarà amb el Dichterliebe de Robert Schumann, l'opus 48. El títol és Amor de poeta, amb textos de Heinrich Heine. És un cicle de cançons que m'encanta escoltar i m'encanta interpretar. I segurament m'agrada tant perquè tant el piano com la veu, o sigui, han de fer una fusió cambrística. El piano no tan sols té un rol d'acompanyant, però que realment té un rol així, de la mateixa importància que la veu. Hi ha molts moments inclús que comença o acaba la cançó al piano sol. La versió que he triat per escoltar el primer dels leads és amb la de Ian Bostrich i Julius Drake. És una versió que he descobert relativament fa poc, que em va captivar molt per la forma d'entrar en aquest lead, no? Potser d'una forma més, no sé, com una forma més recollida. Sí, des d'una versió com més introvertida. Una versió més introvertida, ja sé que les comparacions no són gaire bones, però comparant-la amb una versió que tenia com molt present de Fritz Wunderlich i Hubert Giesen, doncs trobo que, bueno, clar, són colors de veus diferents i així, però les dues versions m'encanten, però que, bueno, aquesta versió la he descobert fa poc i volia compartir-la. Les cançons d'aquest cicle, bueno, sol dir que es poden agrupar en quatre grups. El primer encara és com un amor correspost, és diguéssim, el poeta està en sintonia amb el món, amb un maig florit, és feliç, no? I parla de l'amor, doncs, això, des de la felicitat, també des del record, però des de la felicitat. Però el que em sorprèn molt d'aquest primer lit és que, malgrat la lletra, això, parli d'aquesta felicitat i d'aquesta sintonia amb el món, les harmonies del piano, doncs, tenyeixen des de l'inici i evoquen aquesta melancolia que, bueno, tan pròpia amb Schumann. És una contradicció agredolça que és molt especial.

0: Era, en el meravellós mes de maig, l'hit del cicle L'amor del poeta, opus 48, número 1, de Robert Schumann, a la veu d'Ian Bostich i al piano de Julius Drake. I li preguntem a Maria Canyigaral què li suposa més pressió, fer cambra o tocar sola?
1: Sens dubte, quan tinc més pressió és quan toco sola, perquè, bueno, és que estàs sola a l'escenari. Per tant, tot recau sobre tu, no? No, en canvi, quan estàs fent música de cambra, tot es comparteix, també. La pressió i també l'alegria, no? De tocar. I a més, que l'energia s'encomana i allà poden sortir coses arrel d'això, provocacions entre els companys, no? Amb provocacions musicals, no? Llavors, la música de cambra la disfruto moltíssim, sobretot quan pot passar aquest nivell de música de cambra que tothom té una escolta tan oberta, no? que hi ha reaccions immediates, espontànies. A mi això és el que m'agrada més. Sola també m'agrada molt, és un altre món, però no negaré que el trobo molt més compromès i que el procés, doncs, el puc viure, doncs, a vegades amb més patiment que el que podria viure potser un programa de cambra, que a vegades també, perquè aviam, tocar duo, depèn del repertori de duo, bueno, normalment, per exemple, el que he fet més és violí i piano, amb duo estable, amb la Lana Trotoshek, hem fet totes les sonates de Beethoven, les hem gravat en directe, això és un catàleg, doncs, bueno, així molt, molt sòlid i que, en fi, que requereix estar de les dues bandes, doncs, amb molta forma i entendre molt, molt bé l'obra. I requereix un temps de preparació llarg i seriós, molta immersió. Llavors, no crec que fes, per exemple, cap distinció de la forma que m'he preparat per aquests Beethovens amb la forma que em vaig preparar amb el Montpou o, en fi, amb qualsevol programa de piano sol, no? Música sempre és música i el respecte cap a ella vol dir hores d'estudi per intentar fer el millor possible. La llista d'avui continuarà amb la versió de Fritz Wunderlich i Uwe Giesen del Dichterlibel, la cançó número 7. És la número 7 de les 16 peces que hi ha en aquest cicle. Bé, us podria descriure que de les 5 a la 8 potser es tenyeix més de desesperació, ja no és aquell poeta que està en sintonia amb el món, no? Ja és diferent, ja s'ha començat a torçar alguna cosa. Però he triat aquesta, bueno, primer de tot, perquè és que la trobo espectacular. Abans de llegir-me el text, anys enrere, abans de fet de treballar l'obra com a intèrpret, per tant, el text no coneixia el que deia, quan l'escoltava, bueno, comença amb do major, és una sonoritat molt, molt lluminosa, i amb la versió de Fritz Wunderlich no parava d'escoltar aquesta versió. Llavors, el que em transmet és com una energia molt juvenil, plena de passió, inclús diria gairebé optimista, però el que diu la lletra, bueno, està bàsicament dient que el cor de la seva estimada, doncs, bueno, que no és un cor amb bondat, no? Que en fi, que és com una menjat per la serp i, bueno, en fi, tenyit de maldat, no? I llavors, vol dir que hem de connectar des d'un altre punt, però és aquesta contradicció amb el do major lluminós i la lletra. I, bueno, ho trobo molt curiós, però bàsicament això també ajuda que és un do major que hem de transmetre d'alguna manera alguna espècie de desesperació, de frustració, d'amargor, no? Que no és tot, no és un do major net, diguéssim.

0: Era No guardo rancor, lit del cicle L'amor del poeta, opus 48, número 7, de Robert Schumann, a la veu de Fritz Wunderlich i Hubert Giessen.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral.
2: Encara estem amb el Disterlibe i continuarem amb la cançó número 10, un altre cop tornant a la versió de Ian Bostridge i Julius Drake. Aquesta la trobo una de les més sensibles d'aquest cicle. És una meravella de cançó. I ens parla d'una enyorança fosca cap a l'estimada, una cançó que fa temps havia cantat el seu amor. No? En fi, és una versió que m'encanta i que desitjo que la gaudiu tant com jo.

Era, sento la cançoneta, lit del cicle L'amor del poeta, opus 48, número 10, de Robert Schumann, en la versió d'Ian Bostrich i el piano de Julius Drake.

La llista de dimarts acabarà amb el final del primer acte de la Bohème de Puccini. Una altra vegada pugem revolucions, molt intenses, i anem en una versió que combina dues veus molt estimades, la de Jussi Björling i Victòria dels Àngels, amb Thomas Beckham a la direcció i amb l'orquestra Radio Corporation of America, Victor Orchestra, que és una orquestra que, de fet, es va crear per fer gravacions amb el segell discogràfic que porta el mateix nom, també. Per què he triat aquesta versió? Doncs això, perquè aquestes dues veus que tant m'agraden, doncs en aquest moment ens estan fent un duet preciós. Em transmet expressivitat directa, honesta, pura, i és una versió de realment de cor obert.

0: Era el final de l'acte primer de la Bohème de Giacomo Puccini, amb Jussi Björling i Victòria dels Àngels, acompanyats per la RCA Victor Orchestra, dirigits per Thomas Beecham.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Maria Canyigaral. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau.
2: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Música recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni

0: Gaudí.
1: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
0: Modernisme, artesania i espiritualitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
0: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Música i a 3CAT.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret i les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
1: Ara, però, comencem fent-vos 5 cèntims d'alguns esdeveniments que van tenir lloc aquest any 1926, tot escoltant la música que va néixer aquest any.

Aquesta és la música que va sonar durant l'any 1926. N'anirem escoltant tastets ben diversos, obres molt, molt variades, d'estètiques i de llenguatges molt diferents, ja veureu, però la volem tenir com a banda sonora acompanyant aquesta repassada que volem fer de fets històrics que van tenir lloc aquest 1926. Fixeu-vos, en el món de la ciència, per exemple, el 27 de gener d'aquest any 1926, el físic Erwin Schrödinger va publicar la seva teoria de la mecànica d'ones i va presentar el que actualment es coneix com a l'equació de Schrödinger amb mecànica quàntica. Això va passar el 1926. Un altre fet va tenir lloc el 7 de març. Es va fer la primera trucada telefònica transatlàntica. Es va fer una trucada entre Londres i Nova York. Això va passar el 7 de març de 1926. I 10 dies després, Robert Goddard va llançar el primer coet amb combustible líquid a una alçada de 56 metres. Mare de Déu, senyor, ja començava la cosa a disparar-se. Una setmana després, el 24 de març d'aquest mateix any 1926, l'edifici Beehive a la Haia, als Països Baixos, va inaugurar la primera escala mecànica en aquest país. Fixeu-vos, el 1926 ja hi havia escales mecàniques i el 3 d'abril es va fer un segon vol d'un coet de combustible líquid que va llançar Robert Goddard. Ah, i una altra curiositat des del punt de vista dels avenços tecnològics dels invents. D'aquest any 1926, el dia 20 d'abril, es va emetre el primer xec que es va enviar per transmissió de radiofax a través de l'Atlàntic, d'un continent a l'altre.

UNESCO d'Avenços Tecnològics, el dia 9 de maig es va fer el primer vol sobre el Pol Nord. Va estar pilotat per Richard Byrd i el copilot era Floyd Bennett. El descobriment posterior del diari de Byrd suggereix que podrien haver tornat a 240 quilòmetres del pol a causa d'una fuita de combustible. Probablement no van arribar al Pol Nord volant, com s'havia dit sempre. De fet, el dia 11 de maig, dos dies després, el dirigible Norge va sortir de Ny-Ålesund, a l'illa noruega de Spitsbergen, per fer la primera travessia aèria de l'oceà Àrtic. I l'endemà, el dirigible Norge va ser la primera nau a sobrevolar el Pol Nord, liderat per l'explorador noruec Roald Amundsen i pilotat pel dissenyador italià de l'aparell, Umberto Nobile. Més esdeveniments de caràcter científic, avenços tecnològics. El dia 28 de juny es forma, atenció, la Mercedes-Benz, perquè es fusionen els fabricants d'automòbils més antics del món, DMG i Benz i companyia. Així neix, el 1926, la Mercedes-Benz. I el 16 de juliol, National Geographic fa les primeres fotografies submarines amb colors naturals.

Estem sentint la música que va sorgir, que va néixer també, que es va estrenar aquest any 1926, mentre us parlem d'aquests esdeveniments de caràcter científic. El 3 d'agost es van instal·lar semàfors a Piccadilly Circus, a Londres, els primers semàfors que es van instal·lar a la ciutat de Londres. Un altre fet transcendental, si més no, en la història de la joieria. El 22 d'agost de 1926 es va descobrir or a Johannesburg, a Sud-àfrica, i va disparar una fibra de l'or extraordinària que encara dura, podríem dir. Ara, però, volem escoltar música, música com aquesta.

Estem sentint de fons una de les obres més cèlebres de Zoltán Kodály, aquest Arillanos, la suite orquestral, la suite instrumental de l'òpera que va compondre, de fet, més estrictament parlant, Singspiel, que va compondre l'any 1926. Arillanos, ara escoltarem aquesta suite orquestral, però us presentem breument d'on sorgeix aquesta música, perquè, de fet, és una òpera folklòrica hongaresa, és a dir, una obra teatral parlada amb cançons a la manera d'un Singspiel, així és com ho va definir el propi compositor Zoltán Kodály amb un llibret hongarès de Béla Paulini i que es va estrenar al Teatre Reial de l'Òpera de Budapest el 1926. El subtítol d'aquesta obra dramàtica era Arillanos, les seves aventures des de Nagyavoni fins a la ciutat de Viena. Per tant, es tracta d'una òpera amb diàlegs parlats que posen a escena les històries d'un soldat fatxenda que explica contes, històries rocambolesques sobre els seus èxits com a guerrer. I atenció, perquè el que estem escoltant de fons, i ara sentirem sencer, és la suite orquestral. Sabeu on es va estrenar aquesta suite orquestral a nivell mundial? Doncs al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Això va passar un any després de l'estrena de l'òpera. Va passar el 24 de març de 1927. La va interpretar, la va estrenar l'orquestra Pau Casals, dirigida per Antal Fleischer.

Doncs aquesta suite orquestral és tan cèlebre que fins i tot podríem dir que perjudica l'òpera mateixa de la qual sorgeix, perquè aquesta òpera pràcticament no s'interpreta mai, ni tan sols a Hongria, i en canvi aquesta suite orquestral sona per tot arreu. És la suite Arillanos, que dura uns 20 minuts i escau.

maig i que, recordem-ho, va ser estrenada al Gran Teatre del Liceu l'any 1927, interpretada per l'orquestra Pau Casals. Qui és Ari Janos? Fixeu-vos, el mateix compositor ho va escriure a la partitura. Ari és un camperol, un soldat veterà, que dia rere dia s'asseu a la taverna del seu poble i explica històries heroiques. Unes històries que sorgeixen de la seva imaginació i que són una barreja inextricable de realisme, innocència, ingenuïtat, d'humor còmic i de patos. Kodály també comenta que, tot i que superficialment sembla ser un fatxenda, en essència, aquest personatge, Ari Janos, és un visionari i un poeta, i que les seves històries no siguin certes és irrellevant, perquè són el fruit de la seva imaginació vigorosa, brillant, buscant crear per a si mateix i per als altres un bell món de somni. Doncs són paraules de Zoltán Kodály explicant una miqueta el personatge Ari Janos, que personifica, de fet, el poder poètic del folklore per superar les frustracions polítiques que vivia el seu país en aquells anys posteriors a la Primera Guerra Mundial i previs a la Segona Guerra Mundial. Estem parlant del 1926 i 1927. Kodály pretenia portar el seu folklore nacional a una ambientació operística dramàtica.

Doncs ara sentirem aquesta suite que té 6 moviments, comença amb un preludi, segueix amb el rellotge musical de Viena, una peça còmica i molt imitativa, que intenta evocar un d'aquells carillons que hi ha a la ciutat de Viena i que Harry Janos assegura haver vist en primera persona. Després ve la cançó, que és una adaptació del duet líric entre Harry Janos i la seva estimada Orse, Més enllà del Danubi es titula aquesta cançó. El quart fragment és la batalla i la derrota de Napoleó, una pàgina orquestral exclusivament per a instruments de vent i de percussió que explica una de les històries guerreres de Harry Janos, una paròdia de música militar tallada per irreverents dissonàncies que ens donen l'autèntica dimensió d'aquesta història. El cinquè fragment és un intermezzo, és una dansa sobre un ritme de verbuncos, la dansa del reclutament que servia per engrescar els joves a allistar-se a l'exèrcit, musicalment, de fet, és l'origen de les sardes, un intermezzo popular i enèrgic, ja veureu, i s'acaba amb l'entrada de l'emperador i de la seva cort. La ironia fa que aquesta música sigui tan càustica com la de la batalla, especialment al principi, amb uns xiulets discontinus, amb tocs de trompetes, de cornetes, de pistons, vulgars, a més no poder, pareu l'orella perquè és molt divertit, i que constitueixen el més essencial del material temàtic d'aquest sisè i últim fragment. Però també és d'una brillantor i d'un humor robust, pintoresc i molt propi de Zoltán Kodály. Escoltem, doncs, aquesta suite orquestral Harry Janos, interpretada per l'Orquestra del Festival de Budapest i dirigida per Ivan Fischer.

Doncs així s'acaba la suite Arillanos, la suite orquestral de l'òpera que va compondre Zoltán Kodály el 1926, que es va estrenar a l'Òpera Reial de Budapest i que finalment es va convertir també en aquesta suite orquestral que es va estrenar, atenció, a nivell absolut mundial, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el 24 de març de 1927, interpretada per l'orquestra Pau Casals, que en aquell moment va estar dirigida pel director convidat Antal Fleischer. Per tant, aquesta música que acabem d'escoltar, composta per Zoltán Kodály, extreta de la seva partitura operística o d'aquell Singspiel del 1926, es va estrenar a la ciutat de Barcelona el 1927. Hem sentit els sis fragments que integren aquesta suite: Preludi, El rellotge musical de Viena, Cançó, Batalla i derrota de Napoleó, Intermezzo i Entrada de l'Emperador i de la seva cort. I la interpretació ha anat a càrrec de l'Orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer en un enregistrament de l'any 1999 pel segell Philips. Sincronies. I ara seguirem els països eslaus en aquest any 1926 per escoltar la música de Béla Bartók, un altre dels grans compositors d'aquest any 1926. Recordem que Bartók aleshores tenia 45 anys. I volem proposar-vos una peça composta l'any 1926 per parlar-vos del músic pianista que era Béla Bartók, un músic, per cert, completíssim, que va ser alguna cosa més que un musicòleg i un gran creador folclorista i compositor. Va ser també un magnífic instrumentista, un pianista extraordinari, a qui contractaven totes les orquestres més importants d'Europa, no només d'Europa, sinó també de Nord-Amèrica, com a concertista, i va ser dirigit pels millors directors del moment. El piano va ser el seu instrument, l'instrument de Béla Bartók, del qual va rebre les lliçons inicials, recordem-ho, de la seva mare, Paula Voigt, que li va donar les primeres nocions de l'instrument, un instrument al qual va dedicar inspiradíssimes pàgines i la transcripció de les tonalitats populars de les melodies folklòriques i, a més, una nodrida obra pedagògica.

Estem sentint un tastet d'aquesta obra que ara sentirem, si més no, un petit resum. Farem una selecció d'aquesta sonata per a piano del 1926, composta en aquests anys 20, que van significar per a Béla Bartók el punt culminant de la seva carrera com a pianista. No és d'estranyar que en un sol any, aquest 1926, compongués fins a 4 obres d'envergadura destinades al piano. Aquesta sonata, però també les 9 petites peces, el concert per a piano i orquestra número 1 i a l'aire lliure, una suite de peces per a piano delicioses. I en totes aquestes obres és molt evident el rebuig de Béla Bartók del piano romàntic, allò que s'havia heretat de Franz Liszt, però que mantenien compositors de la seva òrbita, com per exemple Sergei Rachmaninov. Ja va fer una primera peça trencant tot aquest romanticisme pianístic amb l'Allegro Bàrbaro, però la influència de Stravinsky sí que el va tocar de ple. I a més amb els estudis de partitures per a tecla d'autors anteriors a Johann Sebastian Bach, és a dir, del barroc francès, bàsicament, clavecinistes, en va sorgir aquesta sonata que estem sentint de fons, que és un exemple d'obra formalment clàssica, però amb inclusió d'elements rítmics i fins i tot melòdics de caràcter folclòric, amb aquest tractament percussiu del piano, i aquí hi ha l'element, evidentment, més fortament antiromàntic, que li donen una originalitat sonora que va tenir moltes conseqüències en el futur creatiu de Béla Bartók. L'element fonamental d'aquesta sonata és el clima que crea amb aquest agressiu martellato de continus contrastos tímbrics, amb aquest element vigorós i fins i tot violent que presenten alguns passatges dels moviments extrems, el primer i el tercer, i el virtuosisme que requereix l'execució d'aquesta pàgina, el neguit introduït pels ostinati que anireu sentint. Ja veureu que és una música realment molt potent, no és ben bé atonal, però té aquest regust folclòric inequívoc tan propi de la música de Béla Bartók, que ens ve de gust de proposar-vos aquesta sonata per a piano, Allegro Moderato, primer moviment, Sostenuto Pesante, el segon, i Allegro Molto, el tercer moviment. La interpretació va a càrrec del pianista català Daniel Ligorio.

0: Doncs així s'acaba aquesta sonata per a piano que data del 1926. És una obra del compositor Béla Bartók i l'hem sentida interpretada per Daniel Ligorio en un enregistrament de l'any 1999 pel segell Sonido Blanco. Allegro moderato, sostenuto pesante al segon moviment i allegro molto al tercer.
1: La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Punt i final en aquest capítol dels Sincronies de Catalunya Música que estem dedicant aquesta setmana i enviatjat a l'any 1926. Demà més, demà, atenció, escoltarem una gran obra simfònico-coral de Leos Janáček, la seva Missa Glagolítica, una missa que voreja els 3/4 d'hora de durada, una música realment potent, intensa i que ens ve molt de gust de contextualitzar també explicant tots els elements de la seva biografia, d'aquest compositor Leos Janáček també, i explorant tots els esdeveniments culturals i artístics que van tenir lloc en aquest any 1926, mentre

0: Janáček componia la seva missa glagolítica. No us ho perdeu, és una obra no gaire habitual, però és preciosa, ja ho veureu. Demà, com sempre, aquí al Sincronies de Catalunya Música, a la mateixa hora de sempre, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria, autor dels guions, de la locució, del muntatge i de la idea d'aquest programa. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Fins demà, a reveure.
1: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Echevarria.

0: Acabem de sentir el preludi en sol menor per a violí sol de Henry Purcell. L'ha interpretat Théotime Langlois de Swart, violí.
1: Aquesta setmana, Pau Casals és el protagonista dels concerts de Catalunya Música. Amb motiu del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, Catalunya Música recupera uns documents sonors excepcionals. Un recull d'enregistraments inèdits del Festival Casals de Puerto Rico, del Festival d'Israel i dels darrers anys del Mestre. Documents únics, emesos només als Estats Units fa més de 50 anys i inèdits per a la resta del món. Del 8 al 12 de juny, a les 4 de la tarda, a l'espai Els Concerts, amb Eulàlia Benito. Pau Casals, com no l'havia sentit mai. A Catalunya Música.
2: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Subirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. Fa un parell de setmanes just celebràvem el centenari del naixement de Miles Davis i avui seguirem recordant-lo al costat d'un dels seus amics, de Sonny Rollins, només 5 anys més jove que Miles i que va morir coincidint amb aquesta celebració, el 25 de maig passat. Miles Davis i Sonny Rollins van coincidir la dècada dels 50 a l'escena novaiorquesa i de l'admiració mútua en van sortir fruits musicals com l'àlbum amb el qual comencem, Miles Davis and Horns.

Dawn és un document d'una de les primeres trobades de Miles Davis i Sonny Rollins, un tema original de Miles gravat el 1951 al costat del trombonista Benny Green i de John Lewis, Percy Heath i Roy Haynes a la rítmica.

Septet de Miles Davis, amb un joveníssim Sonny Rollins que tenia només 21 anys, el tenor. Tocaven el tema de Davis que posava nom també a aquest àlbum de l'any 51, Dick.

Doxy és un dels temes que Sonny Rollins va aportar al quintet de Miles Davis, una banda en la qual hi sentíem també Horace Silver, Percy Heath i Kenny Clarke. Aquest altre estàndard també és de Sonny Rollins, és Olio.

Olio, basat en la cançó I Got Rhythm de George Gershwin, aquest tema original de Sonny Rollins que el saxofonista proposava a la seva participació en el quintet de Miles Davis i a l'àlbum Bach's Groove.

Miles Davis i Sonny Rollins compartint el hard bop d'aquesta gravació de l'any 54 amb el tema Morpheus. Tot i el respecte i admiració que es professaven Miles i Sonny Rollins, no van seguir tocant junts després d'aquestes sessions de mitjans dels anys 50. Amb la seva personalitat independent, Rollins va optar per seguir la seva carrera autònoma i John Coltrane va ser qui va ocupar el seu espai al quintet de Miles.

Esperem sentint tot un clàssic d'aquesta col·laboració, But Not For Me, en aquesta versió del quintet de Miles Davis amb Sonny Rollins, encara al tenor. La gravació és de l'any 54 i la feien a Nova York. Més música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts. El d'avui és el segon concert de la setmana temàtica en què Catalunya Música se suma a la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el reconegut violoncel·lista, director d'orquestra, compositor, humanista i ferm lluitador per la llibertat i la democràcia. Compartim amb vosaltres 5 programes d'arxiu editats per l'assessor musical de la Fundació Pau Casals, Bernard Meillà. 5 programes que ens ofereixen una oportunitat única per descobrir enregistraments inèdits de Pau Casals, un recull de documents sonors que es van sentir només als Estats Units fa més de mig segle i que són d'un valor històric i musical extraordinari. El segon lliurament ens situa al Festival Casals de Puerto Rico del 1969, amb un Casals de 92 anys i amb un repertori que uneix Haydn i Brahms, dos autors molt presents en l'univers musical de Casals. Destaca el doble concert de Brahms amb el violinista Yehudi Menuhin i el violoncel·lista Leslie Pagnas. Però això serà el final. De moment, una sinfonia de Haydn, un compositor pel qual Casals sempre havia tingut una especial estima i que considerava que estava infravalorat. De Haydn, Casals va interpretar el concert per violoncel arreu del món, però també incorporava regularment sinfonies i els dos grans oratoris als programes que dirigia al capdavant de l'orquestra Pau Casals. I el 1932 havia participat activament al 200 aniversari del naixement de Haydn, particularment a Viena i Barcelona. Més tard el va dirigir amb freqüència als festivals de Marlborough i Puerto Rico. Pau Casals admirava profundament la fantasia inesgotable de la imaginació de Haydn i la seva capacitat per sorprendre. Per això, el concert de l'11 de juny del 1969 al Festival de Puerto Rico hi va dirigir una de les seves sinfonies londinenques, l'avantpenúltima de les més de 100 sinfonies que trobem al catàleg del mestre del classicisme vienès. És la sinfonia número 102 en si bemoll major, una pàgina que ja prefigura el període romàntic que vindrà.

Pau Casals, al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals, dirigia la Simfonia número 102 en si bemoll major de Joseph Haydn en aquest concert fet a San Juan de Puerto Rico l'11 de juny del 1969. En aquesta setmana temàtica dedicada als 150 anys de Pau Casals, Catalunya Música recupera enregistraments inèdits emesos només als Estats Units fa més de mig segle. En aquell mateix concert, Casals també va dirigir una obra de Brahms vinculada a Haydn, Les variacions sobre un tema de Haydn, una obra central en el repertori de Casals com a director. Molts anys abans, el 1928, les havia enregistrat amb l'Orquestra Simfònica de Londres en el seu primer enregistrament simfònic. Les va tornar a dirigir a Marlborough i després a Puerto Rico en aquesta actuació del 1969 al capdavant de l'orquestra del Festival Pau Casals.

Pau Casals, de 92 anys, al capdavant de l'orquestra del festival Pau Casals, dirigia les variacions sobre un tema de Haydn, opus 56A, de Johannes Brahms, en aquest concert fet a San Juan de Puerto Rico l'11 de juny del 1969. Un document sonor d'arxiu recopilat a partir de concerts que es van emetre només als Estats Units fa més de 50 anys, per tant, inèdits per nosaltres. En aquella mateixa edició del Festival de Puerto Rico, Pau Casals va dirigir, probablement per primera vegada, el doble concert per violí i violoncel de Johannes Brahms, una partitura que havia tocat com a solista nombroses vegades durant els primers 40 anys de la seva carrera. El va tornar a interpretar amb Isaac Stern el 1959 a Puerto Rico. I en aquest concert del 1969 hi havia el violinista Yehudi Menuhin, que havia estat moltes vegades a Prada de Conflent pel plaer de fer música de cambra amb Casals i que també havia participat al Festival de Puerto Rico en diverses ocasions. L'altre solista va ser el violoncel·lista Leslie Parnes, que havia guanyat el concurs Casals a París el 1957 i que va estar molt a prop de Casals com a violoncel·lista principal de l'orquestra i en nombrosos concerts de música de cambra a Puerto Rico i a Marlboro. Sentim aquest doble concert per violí, violoncel i orquestra en la menor, opus 102 de Johannes Brahms, amb Yehudi Menuhin, violí, Leslie Parnes, violoncel i l'orquestra del Festival Pau Casals. Dirigeix Pau Casals.

0: El doble concert per a violí i violoncel, l'opus 102 de Johannes Brahms, amb el violinista Yehudi Menuhin, el violoncel·lista Leslie Parnes i l'orquestra del Festival Pau Casals, en una de les rares ocasions en què Pau Casals va dirigir aquesta obra. Avui hem sentit obres de Haydn i Brahms en aquests enregistraments inèdits a Europa fets l'11 i el 29 de maig del 1969 a Puerto Rico i amb un Casals de 92 anys. Ha estat el segon lliurament de 5 programes d'arxiu recopilats a partir de concerts històrics amb els quals Catalunya Música celebra el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Demà recuperarem enregistraments del 1961 fets a Israel i Puerto Rico, obres de Mozart i Beethoven amb Casals al capdavant de l'Orquestra Filarmònica d'Israel i la Sinfonia Concertant de Mozart amb Isaac Stern i Alexander Schneider com a solistes. Recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Dediquem la pròxima mitja hora al compositor hongarès Carl Goldmark. D'aquí sentim la suite per violí i piano número 1 en re major, opus 11. Ens acompanyen Philippe Graffin, violí, i Pascal Devoyon, piano.

Fins aquí la suite per violí i piano número 1 en re major, opus 11, del compositor hongarès Carl Goldmark. N'hem sentit la interpretació de Philippe Graffon, violí, i Pascal Desvoyons, piano.

0: 2026, 150 aniversari de Pau Casals.
1: I am a Catalan.
0: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
0: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
1: Jo sóc únic, ni haurà ni ha hagut un nen com jo.
2: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
0: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimarts 9 de juny, és hora de començar i de donar-vos la benvinguda, per tant, a un nou assaig general, com cada tarda a Catalunya Música i de 6 a 7, un cop d'ull a l'actualitat, i avui amb moltes ganes de presentar-vos qui ens acompanyarà.
2: Doncs és el moment de parlar de les nostres músiques i dels nostres protagonistes.
3: Avui, a l'assaig general...
2: Doncs avui comencem el programa acompanyats de la cantaora Laura Marchal i el guitarrista Pau Figueres, que venen a explicar-nos l'experiència viscuda ara fa unes setmanes als Països Baixos, on van actuar, entre d'altres, en una sala tan prestigiosa com el Concertgebouw d'Amsterdam. Ells posaran també avui la música en directe al programa i ja els podem saludar. Laura i Pau, molt benvinguts. Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
5: Bona tarda.
0: També parlarem avui de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, que ha convocat una trobada de treball per aquest estiu, concretament el mes de juliol, en aquesta ocasió a la població de Prada de Conflent, perquè aquesta trobada enguany té molt a veure amb el 150è aniversari de Pau Casals.
2: I ens fixarem en el món sonor de The Gramophone All Stars Big Band, que dijous fan parada a Barcelona en el marc del Festival Mas i Mas. Tota una celebració en base de música jamaicana amb la profunditat i les eines del llenguatge jazzístic.
0: I un altre aniversari per acabar, els 25 anys de l'editorial Brutons Mercadal. Se celebraran demà passat dijous amb un acte a Barcelona i hi participaran, lògicament, doncs, els seus creadors. El compositor Salvador Brutons ens acompanyarà a l'estudi i també parlarem per telèfon amb la Melissa i en Juanjo Mercadal. Doncs tot això és el que hem preparat

0: Doncs sense més preàmbuls, comencem amb aquesta entrevista. Moltes vegades parlem amb els nostres artistes de projectes futurs, de gires internacionals que han de venir, i en aquest cas potser encara és més interessant perquè en Pau i la Laura ara fa un mes, potser gairebé, que han tornat dels Països Baixos, però així ens podeu explicar aquesta experiència ja viscuda en una sala tan emblemàtica, sobretot com el Concert Gebouw d'Amsterdam, però també vau fer altres concerts en altres poblacions. Convidats per l'Orquestra de Cambra dels Països Baixos, en el cas d'en Pau per fer de solista al Concierto de Aranjuez, en el cas de la Laura per participar en L'Amor Brujo. No sé si a vosaltres, no sé si això us resulta una coincidència, una casualitat, perquè us coneixíeu, però crec que no havíeu coincidit mai en concert, en un mateix concert, i fer-ho tan lluny de casa no deixa de ser curiós, no? Com es va gestar això? Us recordeu com us va arribar aquesta invitació?
1: Doncs sí, mira, em va arribar a través del Ximo Clemente, que és el contrabaixista de l'Orquestra de Cambra dels Països Baixos, amb qui jo havia treballat amb la Maite Martín fa 10 anys aproximadament, i doncs fa un any i mig ja em va contactar i em va dir que estaven buscant guitarristes que poguessin, doncs, que estiguessin disponibles, bueno, que poguessin tocar el Concierto de Aranjuez i flamenc al mateix temps, perquè volíem fer un programa, doncs, més variat o més, des d'un enfoc, doncs, més flamenc realment. I m'ho vaig pensar bastant, perquè això és tot un repte per mi, no l'havia tocat mai, i al final vaig acceptar, perquè tenia un any i mig per davant, i vaig dir, vinga, jo accepto i ja me l'estudiaré, diguéssim. I això va ser el primer contacte. He de dir que el Ximo no va poder ser-hi, i això ens va saber molt greu a tots. Ell s'està recuperant ara d'una malaltia, i des d'aquí li enviem una gran abraçada. Però bueno, ho vam disfrutar moltíssim. Llavors doncs, em van demanar per una cantaora i jo vaig, no, sens dubte, vaig dir la Laura Marchal.
0: Molt bé. Ara parlarem de les dificultats concretes del Concierto de Aranjuez. No hem dit que també vau fer en aquell programa dos duets, és a dir, ja que estàveu allà com a solistes, vau fer un duet com el que sentirem ara també d'aquí uns minuts, eh?
2: Sí.
0: En el teu cas, Laura, jo no sé si havies fet ja L'Amor Brujo, si és una obra que, evidentment, que també té la seva dificultat, com el Concierto per en Pau. Com vas rebre la proposta de fer-ho tan lluny de casa?
2: Pues la realidad es que sí, alguna vez ya había tenido el gusto de cantar El Amor Brujo. Es un repertorio que me gusta muchísimo y el cual también le tengo mucho respeto, porque, bueno, como sabréis, el flamenco pues tira mucho de espontaneidad y tiene sus tiempos, ¿no? Y de repente estar con una orquesta también hay que estar preparada, concentrada, saber dónde tienes que entrar, cómo tienes que estar, dónde están los tiempos y también pues controlar a nivel partitura, ¿no? Que para nosotros pues no es lo más normal. Pero bueno, he de decir que me encanta cada vez que hago alguna cosa así como fuera de mi ámbito más, pues, más cercano, ¿no? que el flamenco tradicional. Y estos acercamientos con orquesta me parecen preciosos y los disfruto muchísimo. Y así es como, bueno, pues como decía Pau, no solo veníamos a hacer estas obras como solistas, cada uno las nuestras, sino que también teníamos la suerte de colaborar y hacer pues pequeñas piezas flamencas juntos, y esto ha sido pues un encuentro maravilloso.
3: Per curiositat, us puc preguntar quantes hores d'assaig veu haver de fer amb l'orquestra, per exemple?
1: Amb l'orquestra van ser...
3: A part de la feina prèvia, evidentment.
1: Feina prèvia moltíssima. Jo porto més de mig any pràcticament cada dia tancat. Ara ja estic respirant més. I amb l'orquestra van ser, crec que, tres assajos.
2: Tres assajos, no? Sí. Sí, sí. Tampoc és molt llarg.
1: I tampoc molt llarg.
2: L'orquestra és, pues, realmente uno magnífico.
1: Sí, són magnífics. Aquesta orquestra ja sabia que era una gran orquestra amb grans músics. I això també va ser... Bueno, està liderada pel Gordon Nikolic, que és un violinista excepcional. I ja només per això, jo vaig parlar amb alguns músics d'aquí que ja havien treballat com el Ximo o com la Marta Cardona i d'altres, Dani Spasa, i amb tots em van dir és de les millors propostes que t'arribaran. O sigui que endavant.
3: Que bé.
0: Pregunta típica i tòpica. Com va rebre el públic aquestes obres i aquest programa, no?
2: Pues creemos que bueno, que ha sido una respuesta muy buena y muy bonita. De hecho, la verdad es que ver a la gente en el Concert Gebouw levantarse, ¿no? Todo el mundo nos decía, madre mía, la gente se ha puesto en pie, realmente venían con muchísimas ganas de escuchar flamenco. Y la verdad es que para nosotros ha sido también como, bueno, no sabíamos cómo iba a ser la respuesta y estamos felices porque la acogida ha sido brutal. Bueno, tanto que volveremos, ¿no? Y eso es ya una suerte.
0: Tornareu? Perquè està confirmat una nova invitació, això no ho sabíem. Hi ha algun
1: sí,
0: compromís?
1: Sí, a finals d'agost hi ha 3 dates més, també a Amsterdam, amb la mateixa orquestra, sí, amb el mateix programa.
0: I el mateix programa, eh?
1: Sí, pràcticament el mateix. Crec que volien canviar alguna coseta de l'orquestra. L'orquestra va fer Boccherini, també.
0: Una oportunitat, doncs, també per vaja, aprofitar la feina feta, no? Sobretot en el cas del Pau, que parlaves d'aquest mig any d'estudi intensiu. Què és el més difícil? Vull dir, perquè el concert d'en Aranjuez és molt popular i no sempre la popularitat va aparellada amb una dificultat musical. Però en aquest cas sí.
1: Sí, en aquest cas és una peça que, com que Rodrigo no era guitarrista, la guitarra és un instrument que si tu no ets guitarrista i escrius per guitarra, és molt probable que, doncs, que quedin coses molt difícils de tocar. Encara que no siguin molt difícils musicalment parlant, és a dir, no, harmonies senzilles, és igual, no té a veure amb això, té a veure amb com estàs digitant les coses, i hi ha coses que són impossibles directament. Llavors Rodrigo, clar que es va assessorar, però tot i així hi ha coses complicades. I hi ha passatges complicats i al final tots els guitarristes acabem fent-nos la nostra versió i al final sí que escoltes versions de vària gent i veus que tothom s'ha apanyat així i que ell s'ha apanyat allà. I al final, doncs, bueno, ha quedat... Jo estic content de com he lligat, diguéssim, tot el sac de tots els passatges.
0: Ho has escoltat, suposo, és a dir, per entendre una mica el procés, com es prepara una obra d'aquestes per primera vegada, almenys el que tothom ens diu és que l'escolta, diríem, ve després de l'estudi personal, no? Per no deixar-se influir massa.
1: Sí, a veure, jo confesso que la versió del Paco de Lucía és la que m'ha influenciat des de que sóc petit, perquè és la que està més a compàs i la que té un enfoc més flamenc, més tradicional flamenc, diguéssim. I a mi és la que em toca més, no? Jo he intentat anar per aquesta via. Per tant, sí que la seva versió, o la del Pedro Javier González, o la del Tomatito, o bueno, guitarristes flamencs, no?, que s'han embolcat amb aquesta obra, llavors jo he escoltat bastant aquestes versions, però he escoltat les clàssiques també. I en el meu cas, jo estava escoltant les versions mentre m'ho estudiava, he de dir, eh? Sí.
0: I en el teu cas, Laura, que també l'Amor Brujo l'han afrontat grandíssimes cantants i d'àmbits molt diversos.
2: Sí.
0: D'altres més pròximes a la clàssica també ho havíem fet.
2: Por supuesto, y siempre que cantaoras, ¿no? Yo creo que le dan un toque muy especial las cantaoras cuando hacen este repertorio. El Amor Brujo tiene mucha efusividad, es todo fuego y creo que falla precisamente, pensaba en una voz flamenca por eso, ¿no? Por esa visceralidad y ese salvajismo. Así que bueno, pues esa referencia que intentamos poner siempre.
0: I la dificultat d'anar al flamenc, com amb altres gèneres, seria la dificultat d'una notació que realment reflecteixi el que vol el compositor amb el cant, que justament és no sotmetre'l al compàs moltes vegades, no?
2: Sí, bueno, al final son canciones y al ser canciones también para nosotras que nos lo preparamos, creo que es bastante más sencillo. O sea, tenemos hay pues fragmentos, escenas, ¿no? Como viene en el libreto, y entonces pues en las que interviene en la voz pues normalmente son la canción del fuego fatuo, la canción, ¿no? Entonces eso nos lo hace mucho más fácil, esas intervenciones, a nosotras.
0: Ens queden un parell de minuts per comentar si voleu altres projectes que tingueu, tot i que ja ens heu avançat que tornareu als Països Baixos, per tant aviat tornareu a coincidir. Què teniu a l'agenda? Hem sabut, per exemple, Laura, que també a l'agost seràs al Festival de Torroella, que es va presentar fa pocs dies,
2: amb
0: un projecte una mica diferent.
2: Sí, estoy muy contenta porque, bueno, de hecho, me estrenaré

0: Doncs ens han encantat aquestes aceitunites negres amb Laura Marchal i amb Pau Figueres, que avui ens han vingut al programa a presentar-nos aquest i altres projectes. Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. Assaig general.

0: A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General.
1: Doncs passen 5 minuts d'un quart de set, seguim endavant. Moment de seguir amb música simfònica per presentar-vos la propera sessió de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya.

0: Del 22 al 25 de juliol tindrà lloc a Prada de Conflent una trobada de treball de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. Durant un total de 40 hores, repartides en 4 dies, doncs, els joves músics que en formin part tindran l'oportunitat de treballar intensament repertori simfònic divers a la població que va acollir Pau Casals durant el seu exili. I és que aquesta edició de l'orquestra s'emmarca en la commemoració de l'any Casals, tal com explica el director musical Jordi Picorelli.
1: És obvi que havia de ser un concert de violoncel perquè és l'instrument de Pau Casals i tractant-se d'un estatge que fa memòria i homenatge a la figura del mestre Pau Casals, doncs no podia ser d'un altre instrument. I també per una dificultat tècnica del concert, és un dels concerts de repertori, però que té una dificultat tècnica assumible pels joves músics. Farem també obres de Richard Wagner. L'he escollit perquè és un dels autors predilectes de Pau Casals. Com a director de l'Orquestra Pau Casals, va ser l'autor més programat després de Beethoven. I, per últim, les obres del mateix Pau Casals, que seria Sant Martí del Canigó, i el preludi del pessebre, del seu oratori, el pessebre. També he posat la fanfària For a Common Man d'Aaron Copland, perquè tant el concert de Haydn com els seus tres moviments té pocs instrumentistes de vent que toquin i, per tant, doncs, donar-los una mica més de protagonisme i puguin estar treballant en paral·lelament, puguin estar treballant aquesta fanfària, que també és molt bonica i serviria una mica com a obertura del concert.

0: Fins al 15 de juny hi ha temps d'inscriure's per participar en aquesta propera trobada de treball de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya. L'activitat inclou tant assajos generals com parcials, gràcies a professors com Alfredo Salcedo, Joan Fèlix, Sara Guri, Oriol Casadevall, Pau Valls o Ivan Errant, entre d'altres. Paral·lelament es proposaran algunes activitats culturals i l'estada culminarà amb un concert de cloenda a l'Església de Sant Pere. El programa musical s'encetarà amb el concert per violoncel en do major de Haydn, a càrrec de Margim Ferrer com a solista, guanyadora del primer concurs de joves solistes de l'orquestra.
1: Doncs de la Mar, que podria destacar sobretot la seva expressivitat tocant, és una noia que és molt expressiva. Tots els candidats que s'han presentat en el concurs tenen molta musicalitat i una tècnica molt depurada, però ella ha treballat el concert des d'una òptica una mica diferent, una òptica més clàssica, poder no tan romàntica, i ha estat una sorpresa veure també com toca i tots els matisos que fa, les articulacions... Bé, m'ha agradat moltíssim i penso que serà una solista excepcional pel nostre concert.

0: A banda del concert per violoncel de Haydn de què acabem de parlar, aquest estiu els integrants de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya també interpretaran, lògicament, dues obres de Pau Casals, el Preludi del Pessebre i la Sardana Sant Martí del Canigó, dues de Wagner, de Tannhäuser i els Mestres Cantaires, i la Fanfara per un home comú d'Aaron Copland. Per Margin Ferrer, però, és lògicament la partitura de Haydn la que ha concentrat més hores del seu estudi. A més d'un premi material, el concurs que va guanyar també li permetrà interpretar aquest concert al gener de l'any que ve amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
1: Ha estat una experiència molt positiva i em sento molt agraïda que hi hagi oportunitats com aquestes dedicades a joves músics catalans. També, per gent que vivim i que estudiem fora, trobo que mantenir el vincle amb Catalunya, amb casa i seguir fent concerts allà és molt i molt important, així que em fa molta il·lusió. I el concert de Haydn en do és un concert molt alegre, molt extrovertit, amb molt d'humor, però al mateix temps també té un segon moviment més íntim, més fosc, una mica més dramàtic. Així que crec que serà molt interessant i tinc moltes ganes.
0: Els joves músics estudiants d'entre 13 i 18 anys que estiguin cursant grau professional o equivalent en l'especialitat d'instruments d'orquestra poden presentar-se per participar a l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya fins al proper 15 de juny.

0: Doncs amb l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya hem arribat fins aquí. 4 minuts i serem ja als 6:45 i seguim repassant l'actualitat. I anem una mica lluny perquè l'obra The Grease of Presence d'Arnau Brix s'interpreta avui a París.
1: Es tracta de la partitura amb què el compositor català va guanyar el Premi Elan ara fa 2 anys i l'Orquestra Nacional d'Île-de-France la tocarà avui a l'estudi de la Filarmònica de París juntament amb les obres dels guanyadors de les passades edicions del Premi com a part del Festival Manifest. The Grease of Presence també es podrà sentir a Barcelona el proper mes de gener i en temporada de l'OBC dirigida per Jaime Martín.
0: El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona acollirà dijous un concert titulat La màgia del cant.
1: Anirà a càrrec del cor Albéniz, que dirigeix Jorgelina Giordano i que interpretarà obres de compositors com Baldassare Donato, Claude Gervais, Tibor Fittel i Josep Puller i Sabater, entre d'altres. A les 8 del vespre de dijous a l'Auditori Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona.
0: Convocada una nova edició del certamen Terra

0: i cultura de poesia musicada.
1: Es tracta de la convocatòria anual de la Fundació Lluís Llach, que valora les millors cançons originals basades en un poema escrit o traduït al català. Fins a l'11 de setembre, les propostes aspirants poden enviar els seus treballs, que optaran el Premi Miquel Martí i Pol del certamen Terra i Cultura. Dos premis dotats amb 3.000 i 1.000 euros, a més d'una residència artística a Mallorca, conformen aquest reconeixement, impulsat pel músic i escriptor Lluís Llach, el celler Vall Llach i la revista Enderroc.
0: L'Hospitalet de Llobregat anuncia una nova edició del Festival Per Amor a l'Art.
1: Els dies 2, 3 i 4 de juliol se celebrarà la 22a edició de l'esdeveniment, un festival d'arts al carrer amb circ, música, dansa i altres arts escèniques. Barrio Adentro i Balcúmbia són dues de les propostes musicals que formen part del festival, organitzat i implementat per Bipol Art, entitat cultural local que dona suport a les arts escèniques des de diferents projectes.
0: I fet aquest repàs, ara entrem en el món sonor de The Gramophone All-Stars.

0: Avui ens centrem en una cita de l'agenda musical de Barcelona d'aquesta setmana, la que protagonitza la banda de Gramophone All Stars Big Band. Serà demà passat dijous a La Paloma. Un concert que s'intueix que serà força especial, amb el format més gran del projecte, en un moment en què ha superat la barrera dels 200 concerts i mentre celebra els 10 anys de trajectòria. A més, és el primer cop que actuen a l'emblemàtica sala barcelonina. Per tot això, recollim les impressions de l'impulsor i director musical del projecte, el saxofonista Genís Bou, començant per la base de la proposta, l'equilibri que assoleixen entre música jamaicana dels anys 60 i llenguatge jazzístic.
1: Diguéssim que la música jamaicana i la música afroamericana dels 60 seria com la base de la nostra proposta, és una mica l'estil d'on partim, i seria com que el jazz és una mica la tècnica i la manera d'aproximar-nos al ser música, diguéssim. No toquem jazz pròpiament dit, però fem servir moltes tècniques d'orquestració del jazz, fem servir moltes arranjaments i tècniques que estan clarament inspirades i tretes d'aquest estil, però després, diguéssim, que la música que toquem és una altra, no? És com que passem pels sedars del jazz, però amb una altra música.
0: Iniciada l'any 2008, la trajectòria de Gramophone All Stars ha anat incorporant amb el temps alguns dels músics que actualment destaquen en la nostra escena jazzística, com ara Lluc Casares, Pau Vidal o Oriol Vallès, figurant en un elenc que supera la quinzena de músics. Saxos, trompetes i trombons se sumen a la percussió, el baix, la guitarra, el piano i els teclats. I a primera fila hi trobem les veus de les germanes Cati i Yolanda Sey. Les dues vocalistes havien estat les coristes del grup fins que Judith Nederman va abandonar la banda després d'uns anys sent la seva veu principal.

0: D'aquesta manera, seguint amb la sonoritat de The Gramophone All Stars, que ja compta amb 9 títols a la seva discografia, el grup té en cartera un repertori de bugalú, de soul, d'escà, de rocksteady i fins i tot s'apropa en alguns moments a la música més ballable. El plantejament permet que tant se'ls pugui programar en un festival de jazz com en un concert a la matinada en una plaça d'ala per una festa major. Això es tradueix en una versatilitat que té els seus secrets.
1: Sí que a vegades a nivell de repertori és un repte perquè t'obliga com a reinventar-te una mica i estar com en constant canvi, perquè, clar, si vas tocar doncs, això, a una festa major tard a la nit, doncs toquem un tipus de temes, després el dia que anem a tocar a l'auditori a les 6 de la tarda d'un diumenge, doncs canviem una mica i baixem una mica la intensitat i traiem uns altres temes. Però, clar, de cop a vegades doncs, apareix un repertori que dius, hòstia, aquests temes feia molts dies que no els tocàvem, no? I té un punt de repte. També és guai que, això m'ho deia un dia un músic, deia, a mi m'agrada molt que, com que no toquem mai la mateixa música, sempre té un punt de veure, ui, què passa, no? Fins i tot ara hi ha una mica de, hi ha un parell de moments així, una mica més, no disco, però, bueno, vull dir, com una mica més ballables, bueno, sí, el grup està una mica sempre en aquest mirada com una mica eclèctica, no? No ens hem quedat mai en un estil molt en concret, sempre hem sigut un grup així, una mica camaleònica.

0: disc Jazzmaica, publicat el 2014. Per això situen aquesta data com un punt d'inflexió, perquè en un primer moment no preveien que el gran format funcionés durant tant de temps.
1: Comptava, doncs, que jo què sé, que faríem 5 o 10 concerts, anant bé, i que tornaríem al format petit del grup i que hauria estat una mena de d'anècdota. I bueno, i per sort, doncs, no era... El destí tenia preparat una altra cosa i l'hem, vull dir que la vam entomar amb gran il·lusió i supercontents d'arribar d'aquesta fita. Llavors, a partir d'aquí, ara estem en un moment, doncs, això, que d'alguna manera el grup està consolidat i que una mica el que ens plantegem sempre, doncs, és intentar mantenir aquest ritme, no, de que no som un grup que faci supergires de molts i molts concerts, però que mantenir com sempre l'activitat, no? Mantenir sempre el projecte en actiu i en marxa i intentar anar fent propers discos, que esperem que no... Diguéssim que un dels objectius a curt termini seria fer un disc d'aquí no massa.
0: Mentre no arriba el nou disc, i per qui encara no ho conegui com sonen The Gramophone All Stars Big Band dalt d'un escenari, dijous serà una bona ocasió. I com ressenyen els organitzadors del Festival Mas i Mas, on s'emmarca aquest concert, el grup converteix la tradició en una autèntica celebració. Es podrà comprovar a la sala La Paloma a partir de les 8 del vespre.

0: Doncs amb música de Gramophone All Stars hem avançat fins ara, que passen 4 minuts de 6:45. Seguim en directe i ja tenim a l'estudi Salvador Brotons. De seguida connectem també amb Melissa i Juanjo Mercadal perquè entre tots ens presentin el 25è aniversari de l'editorial Brotons Mercadal, que és a punt de celebrar-se.
1: Catalunya Música.

0: Doncs seguim endavant el programa. Com hem anunciat en el sumari, volem fer-nos ressò aquests últims minuts d'avui del 25è aniversari de Brutons Mercadal Edicions Musicals. Tindrà lloc una festa aquest dijous per celebrar-ho i són amb nosaltres, no sé si dir els tres màxims responsables, ara ens ho explicareu en tot detall vosaltres, que sou els que doneu nom, entre d'altres, a l'editorial. Començo, doncs, per Salvador Brutons, que no cal presentar, gràcies per ser-hi un altre cop.
1: Molt content d'estar aquí.
0: I tenim connectats tant la Melissa Mercadal com en Juanjo Mercadal. Bona tarda, també.
2: Bona tarda.
0: Coneixem sobretot el Salvador com a director d'orquestra, compositor, la Melissa com a pedagoga, amb el Juanjo no tant, tot i que em diuen, Juanjo, que ets el director i qui mana, d'alguna manera, més a l'editorial, no?
3: Bueno, això ho diuen, però no és ben bé així, però bueno, ja en parlarem.
0: Expliqueu-nos, doncs, en tot cas, comencem pel començament. Com va ser que fa 25 anys creéssiu ni més ni menys que un segell editorial, o un editorial, no sé com voleu referir-vos.
1: Doncs això va ser idea de la meva dona, de la Melissa, que va veure que jo tenia molta quantitat d'obres i que potser no en treia el benefici que m'hauria de tenir i que potser no estava prou protegit, i vas dir, escolta, per què no farem un editorial i d'aquesta manera podràs fer el que vulguis de les teves obres i potser de més endavant creixerem i farem més amb més d'altres compositors. I aquesta va ser la seva idea, i va parlar amb el seu germà, amb el Juanjo, i va dir, vinga, va, doncs, per què no ho fem? I així va començar tot.
0: Per tant, Juanjo, a banda de ser músic, em sembla que també ho ets, tenies alguna mena d'experiència amb aquest tipus de negoci, o com és que vas decidir...
3: Amb aquest tipus de negoci, no, però amb altres negocis...

0: Sí, sí que havia portat una altra empresa familiar allà a Menorca i, bueno, i aquest tema dels negocis m'encisava i me segueix agradant molt.
1: Quines particularitats diríeu que té dedicar-se a aquest tipus de negocis? És a dir, m'imagino que hi ha una part important i oculta que no és el que ens imaginem, va una mica més enllà, suposo, de simplement editar i imprimir, no? Deu començar molt abans el procés, en el contacte amb els compositors, potser, no?
2: Home, primer que tot hem d'identificar una bona música i després donar suport als compositors, bàsicament de Catalunya, però també hem editat obres d'altres indrets d'Espanya i també del món, i més que res donar recolzament a la bona música que es fa avui dia i donar-la a conèixer i que sigui accessible a tothom. Bàsicament és això.
1: Però el detall, el dia a dia, això ha canviat molt, m'imagino, més a més, els últims 25 anys.
2: Home, avui dia sí, perquè abans, perquè per exemple, si volguessis tocar una obra, doncs s'havia d'enviar el paper i tot això. Exacte. I ara, avui dia, és clar, tot això amb la qüestió dels PDFs, doncs arribem molt més aviat a altres llocs. Per exemple, si hem de... Ara, l'altre dia se'm va tocar una cosa a mi a Mèxic. Esclar, si has d'enviar tots els materials d'orquestra a Mèxic, potser es perden, potser arriben tard. En canvi, d'aquesta manera és immediat, arriben allà, s'imprimeixen, ja ho tenen. Sí, veritablement ha canviat bastant, això.
1: Això és la part més visible. Insisteixo, amb el procés d'edició, fa 25 anys la informàtica suposo que ja estava aplicada a l'edició, no? Refereixo a la grafia, fins i tot, de la música.
2: Sí, bé, però clar, abans ho feien fer i a partir de l'any 1990, que és quan jo vaig començar amb l'ordinador, ho havia fet tot a mà, jo, llavors ho donaves a... I t'ho feien. I llavors ara ens ho fem nosaltres mateixos. I això ja, home, accelera molt més el procés d'edició.
1: Sí, el compositor entrega un...
2: Entrega el seu original...
1: Informàtic.
2: Ja. Exacte, informàticament. Sí, ara ho fem així, ja, sí. I va molt més ràpid, molt millor.
1: Quins altres secrets diríeu, Juanjo, Melissa, que té aquest tipus de negoci? Perquè, clar, el Salvador, diríem, com a compositor, té aquest ull que li permet detectar ràpidament la bona música. No? Bueno, vosaltres també sou músics, evidentment.
3: Juanjo, endavant, despitja, parla.
0: Sí, no, només deixa'm aclarir una cosa. I penso que una de les coses importants és que som una empresa familiar petita. Això vol dir que, a veure, som nosaltres tres, però també hi ha un quart soci, que en aquest cas és la meva dona, que es diu Birgit Euler. El seu cognom no figura amb el nom de l'editorial, però igualment en forma part i també és una part molt important per les tasques que ella desenvolupa. Llavors, jo penso que el més important de tot a nosaltres com a projecte era veure des del punt de vista d'un compositor quines podien ser les necessitats dels autors, i llavors nosaltres ens agrada molt centrar-nos en els autors, els posem al mig del nostre projecte, i també és una editorial nascuda a Catalunya i en projecció cap al món, però des de Catalunya. Llavors, que ens coneguin, que ens vegin també com a país, i a partir d'aquí ens fa molta il·lusió, doncs, que molts compositors de fora de Catalunya, de internacionals, doncs, ens demanin per editar. Evidentment, aquests últims anys més, perquè crec que... A veure, el procés d'una editorial és complicat, no? Perquè, clar, has de començar, que comença que no tens res, a poc has d'anar agafant autors, has d'anar agafant obres, has d'anar fent catàleg, i a partir del moment que tens catàleg has d'intentar donar-ho a conèixer, perquè, clar, la idea és que les obres que tu representes, doncs, estiguin a l'abast de la gent, dels intèrprets, bàsicament, perquè el públic en general en pugui gaudir, perquè no tothom pot llegir una partitura, però en canvi sí que tothom pot escoltar una música, no? I llavors es tracta de fer aquesta cadena, no? Des de l'autor, passant a l'edició, la promoció, l'autor, l'intèrpret, perdona, i, bueno, i fins que arriba al públic. Llavors aquest és tot el procés. Clar, això és un procés complicat, per el que t'he dit, perquè al principi no tens obres, llavors has d'anar fent obres, després has de donar a conèixer, has de començar a fer tasques de promoció, has d'arribar com més llocs millor, i clar, i també tot això a nivell estructura, també cada vegada, a mesura que tu creixes, també ha de créixer l'estructura, no? Perquè clar, no és el mateix gestionar 10 obres que gestionar-ne 1.000 i pico que en tenim ara, i gestionar, doncs, 150 autors, i cada vegada anirem a més, perquè nosaltres que estem allà

0: I és que els autors ens demanen cada vegada més d'editar amb nosaltres. I llavors, clar, el mateix justès que has de crear estructura, també t'has d'adaptar als canvis que hi van succeint, no? Clar, al principi és el que deia una mica el Salvador, no? Abans ho feien, agafaven els originals i els passaven a algú, ara els originals ja venen editats amb un programa d'edició musical. Per exemple, abans les impressions es feien amb offset, ara bàsicament es fan en digital. Clar, això dona molta agilitat, però també hi ha avenços que et van posar en problemes, com ara, per exemple, l'ús dels PDFs està molt bé, però l'ús del PDF també comporta que hi hagi molta, molta facilitat per la pirateria. Mm-hmm. Llavors tu, per defensar l'autor, que el tenim al centre, llavors tu has d'exigir que el dret d'autor sigui respectat escrupolosament. I llavors, clar, van sortint, clar, després també, clar, això has de tenir una pàgina web que sigui visible, que no sé què, que si ara hi ha unes que són millors que les altres o que funcionen millor, llavors has d'anar actualitzant-te, softwares de gestió, perquè, clar, tot el tema dels drets d'autor s'han de gestionar, ara això de les factures, no? Aquesta cosa que s'havia posat però que al final s'ha posposat un any. Bueno, tots són, petits problemes que es van sorgint, però que per nosaltres cada repte d'aquests és una oportunitat, ho veiem com una oportunitat i, per tant, intentem doncs donar-hi sortida, no? I ara l'última cosa, que és la que estem ara mateix gestionant i tal, és el tema de la intel·ligència artificial. Clar, bàsicament, com pot ser usada sense permís la intel·ligència artificial o les obres dels nostres autors, les obres que nosaltres representem, com pot ser utilitzada per entrenar intel·ligència artificial. Clar, nosaltres no creiem que això es pugui fer així a les bones, sinó que això requerirà un acord amb els autors, en aquest cas amb els que els representem, que som nosaltres. No, bueno, vull dir això, jo crec que és interessant el tema de que cada repte nou és una oportunitat que hem d'intentar doncs agafar el vol, no? Per no quedar-nos enrere i veure què ens surt de positiu. I també m'agradaria doncs afegir, perdona, acabo. Sí. Només m'agradaria afegir doncs que a part de nosaltres quatre també ara mateix em fa molta il·lusió que, per exemple, la filla del Salvador i la Melissa, la Clara, des de fa un temps està col·laborant molt bé amb nosaltres i està portant el tema de la promoció i de les fires i tot això, i crec que aquesta és la base, no?, d'una empresa familiar, no?, a veure si els que ens venen darrere doncs poden agafar-ho i seguir amb els reptes que vinguin. El fill, en aquest cas, de la Birgit i meu, el Jonas, doncs també està fent el tema de la distribució digital, perquè clar, aquest és un altre tema, no? Una cosa és vendre o distribuir en paper, però clar, ara també estem distribuint a través d'una plataforma específica de distribució digital. Bueno, una mica, no sé si m'he explicat, no m'enrotllo molt.
1: I tant, no.
2: Jo ja amb això no afegiré, perquè crec que, bueno, Juanjo, que coneix el dia a dia els detalls, el Salvador també, que ha parlat des del punt de vista de l'autor, però sí que és veritat que quan ens vam plantejar fer l'editorial, òbviament a partir del Salvador, però com ha crescut, i estem molt contents que hagi crescut, perquè doncs hi ha diferents aspectes, no?, diferents branques o diferents camins que volem promoure, no?, des de també el patrimoni nostre, però no es tracta d'anar editant i publicant i que es quedi en els plantatges, no?, o sigui, això no té cap sentit. També, doncs, dones compositores, anar donant cada vegada més peu, més visibilitat a dones compositores que tenen un gran talent i tenen un gran producte, no? Però una cosa que sí que ens van marcar des del principi, i crec que ho hem mantingut i en som molt conscients, és el fet de que les obres dels compositors nosaltres hem de fer el màxim per facilitar la seva interpretació. Un compositor el que vol és que s'interpreti la seva obra. Ara bé, també som molt conscients del mal ús que se'n fa, no?, i del poc respecte en general i en certs zones més que altres, no?, dels compositors. Si no hi hagués compositors, no hi hauria música, no? Llavors, fer un bon ús de... no tothom tocar a base de fotocòpies, no tothom... O sigui, que la gent, quan es planteja organitzar un concert, per exemple, doncs el fet de llogar unes obres o de comprar unes obres, doncs és una part del pressupost de la producció. No pot ser que aquesta part s'ignori, doncs, perquè és un compositor i

a més el coneixem, no? O sigui, dignificar la figura de l'artista i del creador, que això és important. I, de fet, crec que podem dir tots molt orgullosament que no hi ha hagut cap obra mai de la nostra editorial que no s'hagi tocat, perquè sempre s'ha arribat a acords al que la gent pot arribar. Però almenys també educar el públic i el sector musical que aquest respecte per l'autor és superimportant. No es pot saltar, no? I això és una cosa que també és a base d'anys, celebrarem 25 anys, ens ha costat molt, cada vegada veiem que bueno, i sobretot quan sortim fora, per exemple, anem a fires i veiem que la gent que ve a fires, sobretot internacional, doncs de la mateixa manera doncs que té un pressupost per l'hotel, pel viatge, que sigui, veiem que ve amb un pressupost per comprar partitures o per adquirir partitures, no? I això, doncs, la veritat, creiem, és un valor que nosaltres el tenim des del començament i que hem volgut reforçar també des del començament, no? I que ens agradaria, doncs, poder arribar al públic d'aquesta manera i que la gent tingui consciència que els compositors són persones que s'hi posen moltes hores per poder crear i per poder, doncs, crear una obra de música.

0: Ara, sentint-te, Melissa, també em venia una cosa al cap, perquè veient els serveis, no, que oferiu com a empresa, en aquesta part divulgativa veig que també hi ha conferències i presentacions públiques. Suposo que això va en relació a aquesta feina de divulgar, no? No només editar, sinó fer, explicar qui són aquests autors i
1: vaja. Totalment. Nosaltres, quan sortim fora, ho tenim molt clar. No anem només a vendre partitures, a tenir allà una taula que vens partitures. Nosaltres, sempre que podem, i així les grans trobades, els grans congressos, convencions, tu pots presentar showcases, pots presentar concerts, conferències. I nosaltres, sempre que sortim amb unes activitats molt concretes que farem, a part de tenir les obres disponibles, no? A part de tota la feina que es fa durant l'any, des d'enviar. Però això és molt important i també donar a conèixer els nostres compositors, en el cas dels autors catalans. Doncs és important fer-los sortir i divulgar-los, donar-los a conèixer. El Salvador ho fa molt també com a director, però nosaltres com a editorial també és molt important, doncs, que tinguem gent, obres de patrimoni, com del mestre Oltra, com de la Mot de Grignon, com altres, Coigrau, o sigui, gent que han format part de la nostra història aquí a Catalunya i que han deixat un pòsit molt important d'obra. Molt important d'obra. I, per tant, doncs, també tenim aquesta sort, aquesta combinació, que tenim intèrprets, com el Juanjo, com la Virgui, tenim el Salvador, que és director, doncs, que amb la seva activitat, diguéssim, com a intèrprets, com a músics, també poden potenciar, el Iones, el fill del Juanjo i la Virgui, no? Doncs de potenciar que aquestes obres es programin i donar-les a conèixer allà on ets.
2: Ja ens heu donat resposta a moltes de les preguntes que teníem pensades, però tot i així, i encara abans de parlar de la festa, que és el més important, suposo, per avui, que és aquest dijous, dia 11, una pregunta en relació al que explicava abans, em sembla que era el Juanjo, que parlaves d'una empresa familiar i petita. Bé, depèn com es mesura el negoci d'una editorial, no? Perquè pot ser una empresa petita i familiar, però que trobeu un bon compositor que vengui molt i aleshores la xifra de negoci, suposo, es dispara, no? I en relació amb això també, no sé què penseu, aquí potser el Salvador pot donar-nos la seva opinió, dels compositors que, ho dic perquè ens ho han vingut a explicar aquí al programa, a vegades és el mateix compositor que s'autoedita i d'alguna manera se salta aquest pas que ara deia la Melissa, no?

0: Què en penseu? És delicat.
1: Sí, és molt delicat. Això més val que em parli a Juanjo i la Melissa, que jo no hi entenc massa d'això.
2: Bueno, en relació a això, la primera pregunta, és una empresa familiar i petita. Què vol dir això? Bueno, bàsicament, per mi, el més important és que tot això que hem explicat entre els tres és un missatge compartit, no? Una idea compartida. Llavors, això per mi és el més important de tot, no? Tots anem a la una, després un s'encarrega d'una cosa o d'una altra, més o menys... Bé, cadascú fa el que bonament pot, el que li agrada més o com sigui, però que la idea de la filosofia de l'empresa tots la compartim i, si no, la discutim fins que arribem a un punt, no? Però per mi això és important, perquè aquesta confiança, aquest fer conjunt és molt, molt bàsic. Clar, és petita, sí, és molt petita, perquè al final... Això que tu dius, clar, potser un dia trobarem una obra que serà un èxit d'aquests, però en música clàssica, simfònica, no? Diguem que és el que... M'enteneu, no? El que vull dir, música, no vull dir sèria, però bueno, vull dir, tots entenem el que m'estic referint. És difícil que trobis una obra que et giri al món de tot, no? Però bueno, jo penso que el que és important és... tenir molt ben identificats on són els punts que et van donant ingressos i de la mateixa manera els donen els autors, no? I intentar estar al dia de tot, no? Perquè tot generi el màxim que pugui generar. Però no, bueno, a nivell econòmic, perquè és el que m'estàs preguntant, però jo crec que el nivell econòmic és posterior a la sortida que pugui tenir l'obra, no? Que és la verdadera, la nostra primera intenció, no? El que sigui coneguda. Després, perdona, la segona pregunta m'he perdut ara.
0: No, treia el tema dels compositors que s'autoediten la música.
2: A mi em sembla molt, molt interessant. Vull dir, si algú creu que ho pot fer, tota aquesta feina que hi ha darrere d'una editorial, doncs endavant. Jo el que em trobo molt, que hi parlo molt amb compositors, clar, quan ens pregunten, bueno, què podríem editar això? Que... Clar, quan tu els expliques tota la feina que tu estàs fent, és que no me n'he trobat cap que m'hagi dit no, pues ja m'ho faré jo. No. Vull dir, jo crec que bàsicament els que ho fan, doncs perquè consideren que és el millor per ells i a mi em sembla fantàstic, no tinc res a dir. Però potser un editor doncs pot aportar coses com elements de facturació segons utilitzacions que un autor per si mateix no pot fer, senzillament, perquè no està reconegut o qualificat formalment. Se m'entén, eh? No vull dir que no pugui... Vull dir que potser la normativa no li permet fer determinades facturacions de coses que un editor sí que pot fer, perquè és per lo que està previst la seva tasca, no?

0: Finalment, ara sí, expliqueu-nos una mica què passarà aquest dijous. Com serà aquesta festa del 25è aniversari?
1: La veritat és que ens fa molta il·lusió. No és una gran festa de multitudinària, sinó realment compartir amb les persones que compartim la feina, que són els autors. Doncs 25 anys de trajectòria, no? I una mica, doncs combinar una mica les explicacions, les reflexions damunt d'aquests 25 anys, escoltar música, que som una editorial de música, i doncs celebrar-ho conjuntament, aquest recorregut que hem fet conjunt, perquè l'editorial no té cap sentit si no és en compositors, no? Per tant, doncs és una celebració de dir, bueno, doncs tot un recorregut fet i cap a on anem, no? Com veiem, doncs, que anirem continuant cap al futur. I ens fa il·lusió doncs aquest acte per reunir-nos, que tampoc hi ha massa oportunitat de reunir-nos diverses persones conjuntament.
2: No, que tenim el mestre de cerimònia molt important, que és el senyor Solà,

0: ho teníem una editorial, oh, val tant, si no pagueu el que val, doncs s'ha acabat. Doncs no, la deien, no podem pagar-ho, doncs no. Amb aquesta editorial, doncs, dialoguem i dieu, què aviam, fins i tot diem, què podeu pagar? Podem pagar, doncs, 10 euros, doncs 2 euros, però es fa un contracte, no? I això és el que és més important.
1: Que bé. Doncs ho celebrem, us agraïm molt que hagueu coincidit avui tots tres per presentar-nos aquesta editorial i el seu aniversari. Que vagi molt bé aquest proper dijous, dia 11, i fins una altra.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Moltes gràcies.
2: Adéu, adéu. Adéu, adéu.
4: Assaig general.
1: Doncs arribem al final del programa, com sempre, amb un minut per avançar-vos continguts del de demà dimecres. En aquest cas us parlarem, entre d'altres, del festival Reafina, que arriba ja a la seva quarta edició a Badalona.
5: I també parlarem d'un altre festival, el Talent, que organitza el Taller de Músics, perquè demà arrenca una nova edició amb una trentena de propostes d'artistes emergents que es mouen pel jazz, el flamenc, el rock, la música d'arrel i la cançó d'autor.
1: Abans, però, us recordem que aquest vespre hi ha concert en directe a Catalunya Música. Un poc abans de les 8 connectarem amb el Palau de la Música per sentir el concert de la Diada Pau Casals. I ens acomiadem ja a l'equip del programa, l'equip de l'Assaig General, Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
5: Bon vespre, demà hi tornem.

0: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

una nit d'agost, encalmada i vella, a dintre l'estany va caure una estrella. Va caure ruixant los prats del voltant, de flors emblaimades. D'ençà de llavors, que dintre hi ha fades. Són blanques com neu, d'ulls tendres i dolços, los cabells partits, que els cauen pels polsos. Los baixen trenats, pels pits són rosats, de venes inflades. Acosta't, amor, que en senten les fades. A les nits d'estiu, baixen de muntanya, tot volant, volant, dret a la cabanya. I ull prenen d'amor el pobre pastor, en cants i besades. Que joves que són, que joves les fades. L'ull prenen i adéu, li esfloren la vida. S'atorna

torna d'un groc com d'herba marcida. I es va corsecant, tot trist, bo i cercant, per marges i prades, l'aroma del cel que deixen les fades. Per so, al ser el bon temps, quan les nits són velles i estesos al ras, guaitant les estrelles, los pobres pastors somnien amors. De llirs coronades, per sobre l'herba, s'acosten les fades. Joan Maria Guaix. És la cançó del Bailet. És el poema d'aquest poeta català nascut a Barcelona l'any 1878. Tenia 30 anys quan va ser proclamat mestre en Gai Saber. Amb una poesia, amb arrels, a l'obra de Joan Maragall, ell va practicar un tracte íntim amb la natura, amb una gran familiaritat amb els temes de la muntanya. I de fons és música de Ricard Lamot de Grignon. És una de les seves petites peces pastorals. Aquesta porta per títol Del record, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la batuta de Salvador Brotons. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

Doncs d'aquesta manera s'acaba el grave, de l'obertura per dues flautes de bec, dos oboès, fagot, cord i baix continu en do major, del compositor alemany del barroc Georg Philipp Telemann. Ho hem sentit en la versió de l'Acadèmia de Música Antiga de Berlín. I amb aquesta música anem a Austràlia, amb la compositora pianista clàssica, pedagoga i també poeta, nascuda l'any 1913. Va morir als 92 anys. Miriam Hyde. És la seva obra que porta per títol Nit freda a la carretera.

0: era música de la compositora australiana Miriam Hyde. Era la seva nit freda a la carretera i que hem sentit en la versió del pianista Antonio Oyarzábal.
1: El Gran Tour, un viatge per la història de la música.
0: I ara és Sergei Rachmaninov i la seva romança de les dues peces de saló del seu Opus 6.

0: Doncs estàvem sentint música de Sergei Rachmaninoff, era la romança de les seves dues peces de saló, de l'Opus 6, i que hem sentit a la versió de Nikita Borisoglebsky en Georgi Yaidze.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
0: I aquesta música que estem sentint de fons, doncs aquí farem la parada, com cada dimarts, que és el dia que m'agrada que anem d'estrena. Doncs la d'avui ens porta al Palau de la Música Catalana, el 28 de desembre del 1922. Aquell dia tenia lloc l'estrena dels 6 sonets d'Eduard Toldrà, una obra formada per 6 peces per a violí i piano, i cadascuna d'elles inspirada en un sonet d'un autor diferent català. L'obra havia estat escrita un any abans i premiada, aquell mateix any en aquest cas, pel tercer concurs musical d'Eusebi Pallarès.

xot i llagostera. D'entrada farem una mica de història, recularem en el temps per emmarcar aquests 6 sonets del compositor. Mireu, des de la inauguració del Palau de la Música Catalana l'any 1908 fins al 36, l'any de l'esclat de la Guerra Civil, la sala de concerts del Palau de la Música Catalana va gaudir no només de primeres audicions de grans mestres universals, sinó també d'una gran quantitat d'estrenes de compositors catalans. Des de les primeres dècades de vida del Palau, Catalunya va tenir una etapa enorme, fructífera, en quant a la composició de música catalana, amb més de 180 estrenes de tots els gèneres, des de la música coral fins a l'orquestral, passant també per la música, per la intimitat de la música de cambra i també música de cobla, i tot plegat amb la representació de més de 50 compositors catalans encapçalats, entre els que es varen estrenar més obra per Eduard Toldrà, després Francesc Pujol i Robert Gerhard. Aquests serien els noms, juntament amb Joan Lambert, Antoni Pérez Moyà i pocs més. Aquests serien els compositors top. Serien els compositors que estrenarien més obres. Després vindrien d'altres que també en van haver-hi un munt, eh? Fins a un total de 180 estrenes. Bé, centrant-nos ja en aquests 6 sonets d'Eduard Toldrà, hem d'entendre aquesta obra dins d'un context cultural de l'època. Mireu, el 1921, l'any de la composició de l'obra, Catalunya estava immersa en el noucentisme, un moviment cultural i ideològic present a Catalunya durant les primeres 3 dècades del segle XX. I Toldrà estava considerat un dels màxims exponents del noucentisme musical. I entre altres característiques, aquest moviment abraçava el sentiment catalanista. Se'l faria seu a nivell institucional. I no podien concebre la música sense un referent extramusical, fos textual o fos visual, que faria que el gènere, el lied, la cançó, encaixés perfectament amb els seus preceptes. A més, cal afegir que els compositors modernistes ja havien experimentat amb aquest gènere i Toldrà el perfeccionaria, tot conduint-lo al punt més àlgid de la seva manifestació. I en aquest cas, en el cas dels 6 sonets, el que fa és 6 peces inspirades en 6 sonets escrits per poetes catalans, vinculats a la tradició literària catalana i una música que intenta reflectir el caràcter, les imatges i l'atmosfera de cada poema. Per això els títols, 6 sonets, que fa referència directament als 6 sonets que serveixen de font d'inspiració. En aquest cas són sonets, un tipus de poema amb una estructura molt concreta i cada un doncs, té un autor diferent. Que quins són? Doncs el sonatí de la Rosada està basat en un sonet de Trinitat Catasús Catasús, l'Ave Maria de Joan Alcover i Maspons, les Birbadores de Magí Morera i Galícia, l'Oració del Maig de Josep Carner, els Quatre Vents d'Antoni Navarro i Grauger i la Font de Joan Maria Guaix i Miró. I m'encantaria poder-vos explicar cadascun d'aquests sonets perquè és interessantíssim i cadascun d'aquests prohoms de la cultura catalana, però en aquest cas el que farem és seguir escoltant la música perquè si no em perdo en les paraules. I el que farem serà escoltar, ara sí, sencer, tornar al dia de l'estrena, escoltar 3 d'aquests sonets, el sonatí de la Rosada, l'Ave Maria i les Birbadores. És que, per cert, eren les noies que recollien les males herbes del camp al mes de juny, després de la sembra. El va escriure aquest sonet Magí i Morera. Marxem el 28 de desembre del 1922, el dia de l'estrena dels 6 sonets d'Eduard Toldrà, que, per cert, va ser ell mateix el violí que ho va estrenar, juntament amb el pianista Ferdinand Motte-Lacroix. Era parisenc, havia estudiat al Conservatori de París, on es quedaria després com a professor, i més tard marxaria al Conservatori de New England i també de Boston. I va ser, entre d'altres, alumne, sabeu qui va tenir? Al Conservatori de París, a Frederic Mompou. I ara sí, ara marxem d'estrena, que en aquest cas els intèrprets són Víctor Martín, el violoncel, i el pianista Miguel Zanetti.

Doncs acabem de sentir tres dels sis sonets, aquestes sis peces per a violí i piano que va escriure el compositor Eduard Toldrà. Una obra que es va estrenar al Palau de la Música Catalana el 28 de desembre del 1922 i que va ser premiada aquell any pel tercer concurs musical Eusebi Patxot i Llagostera. Nosaltres ara la sentíem en la versió del violinista, del violoncel·lista Víctor Martín, acompanyat pel pianista Miguel Zanetti.

I avui, com a souvenir, els premis a Eusebi Patxot i Llagostera. Sí, perquè parlàvem que aquesta obra que acabem de sentir, i moltes altres d'obres, van ser premiades en aquest concurs musical. Però de quin concurs es tractava? Què era? Doncs mireu, eren uns premis de composició creats per Rafael Patxot i Jubert a l'any 1919. Ell els havia creat en honor al seu pare. El pare era pianista de Sant Feliu de Guíxols i la mare era natural de Palafrugell. I ell, Rafael Patxot, va néixer a Sant Feliu de Guíxols l'any 1872. Va ser meteoròleg, mecenes, bibliòfil i escriptor, i considerat un dels més grans homo universalis de la història contemporània del nostre país, atès que va ser un gran mecenes de la cultura catalana. A més, va cultivar disciplines d'allò més diverses. Va exercir dins del món científic, industrial del suro, filàntrop, bibliòfil i escriptor. Només dir-vos que l'any 1896 va construir en el seu poble un observatori astronòmic i meteorològic que ell mateix va anomenar Observatori Català. I ben aviat va ser una figura capdavantera dins de la ciència del clima a Catalunya. Amb tot això va ser un important mecenes per la cultura catalana. Va fundar la institució Patxot, també el Premi Musical de Composició Concepció Rebell, que era la seva cunyada, la Fundació d'Estudi de la Masia Catalana i, entre molts i altres projectes, aquest Premi Eusebi Patxot i Llagostera. I dir que des de la seva creació es van celebrar 8 edicions, entre l'any 19 i 35. Hi van participar en figures molt importants dins l'escena musical com Higini Anglès, Francesc Pujol, Eduard Toldrà, Joaquim Zamacois i, entre d'altres, també Juli Garreta, que era de Sant Feliu de Guíxols, com ell, com Rafael Patxot i Jubert. Per això, de fons, estem sentint música seva. Estem sentint La Mar Plana, interpretada per Román García.

Arió al violoncel i Daniel Blanc al piano. I estimats i estimades, avui ho deixem aquí amb una història més de la història i tornem demà, com sempre, aquí a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tor. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
2: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
3: Els economistes reclamen que...
2: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
4: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
2: Cada matí de 6:45 fins a les 8. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
5: ...2026... 150 aniversari de Pau Casals.
6: I am a Catalan.
5: Catalunya Música i Catalunya Ràdio...

0: Celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
1: Catalonia has been the greatest nation in the world.
2: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.

0: Des de l'òpera de Maribor, a Eslovènia, Un valo in màscara, de Giuseppe Verdi. Una història de poder, corrupció, mentides i també d'amor. Amb la soprano Rebecca Lockhart com Amèlia i el tenor Sung Kyu Park en el paper de Ricardo. Dirigits pel mestre Valentin Ige.
1: Directe a l'òpera. Els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Catalunya Música.
1: Ara són les 8 en punt. De seguida connectarem amb el Palau de la Música Catalana per oferir-vos en directe el concert de la Diada Pau Casals 2026 amb el Quartet Casals. Mentrestant, us acompanyem amb una selecció dels cants íntims que Manuel Blancafort va dedicar a la seva dona, la violinista Helena París. El pianista és Antoni Bessas.

0: Una selecció dels cants íntims de Manuel Blancafort. Ara sí, a punt per sentir en directe el concert de la Diada Pau Casals. És el moment de connectar amb el Palau de la Música Catalana, on s'hi ha desplaçat l'equip de Catalunya Música, amb Montse Aguilera al capdavant.
1: Avui us saludem des del Palau de la Música Catalana, des de la Sala Gran, per fer música de cambra. Estem envoltats de les muses del Palau, potser sense ànims de ser pretensiosos, la sala de concerts més bonica del món, construïda a primers de segle XX per Lluís Domènech i Muntaner. I hi som per si vosaltres també voleu sentir el que hi passarà a partir d'ara, per si des d'on sigueu voleu sentir en directe el que promet, que serà un concert esplèndid. És un concert amb el Quartet Casals, que és a punt de fer els 30 anys, una trajectòria impecable que ha posat les bases de la tradició del quartet de corda al nostre país, un concert a la segona part amb l'excel·lent pianista Alexander Melnikov i un concert que forma part de la Diada Pau Casals, que s'emmarca aquest 2026 en la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, un dels noms més universals de la cultura catalana i que coincideix amb un altre gran nom de qui se'n commemoren demà, els 100 anys de la mort, Antoni Gaudí. Al concert d'aquest vespre hi sentirem Xostakovich i Brahms, el tercer quartet del compositor rus i el quintet amb piano, opus 34 de l'alemany. Això és

És el que podeu sentir a Catalunya Música des del Palau de la Música Catalana, ara quan us saludem els qui farem possible aquesta transmissió. Eulàlia Benito i Diego Monroy des de l'estudi de Catalunya Música, Víctor Rodríguez, Manel Gil i Carles Morales des del control central de Catalunya Ràdio i des del Palau de la Música Catalana, Josep Aymí i Raül Orgales, control de so, Alba Quinquillà, producció, i qui us parle, Montse Aguilera. Per començar aquest concert, ho dèiem fa un moment, de la Diada Pau Casals, una diada que se celebra des del 2016, fruit de la col·laboració de la Fundació Pau Casals i la Fundació Orfeó Català Palau de la Música. Sentirem, per començar, el tercer quartet de Dmitri Xostakóvitx, a qui Casals no va arribar a conèixer, però amb qui el lliga la profunditat humana i el compromís de moral de la música i el compromís moral de la música. Després, això continuarà amb l'última obra de cambra que Pau Casals va interpretar en públic al Festival de Puerto Rico al costat d'Alexander Schneider i Yehudi Menuhin. Serà música de Johannes Brahms. Sentirem el quintet Opus 34. Són dues obres fantàstiques que arriben en el moment en què no fa pas tant que el quartet Casals ha canviat per quarta vegada de viola. L'etapa més llarga va ser la de Jonathan Brown, que ha deixat el quartet i ha deixat el faristol en mans d'una alumna seua, Cristina Cordero. Per tant, el quartet avui el formen Vera Martínez Mener i Abel Tomàs, violins, Cristina Cordero, viola, i Arnau Tomàs, violoncel. Els últims discos, amb Harmonia Mundi, del quartet Casals, són encara, però, amb el viola americà Jonathan Brown, i els citem aquests tres últims discos perquè són la integral dels quartets de corda de Xostakóvitx, amb qui ara, d'aquí a res, començarà aquest concert d'avui al Palau de la Música Catalana. Xostakóvitx, de quartets, en va fer 15 entre l'any 1938 i el 1974, un any abans de morir, i nosaltres sentirem el tercer durant aquesta primera part. Després hi haurà una pausa de 15 minuts al Palau de la Música Catalana i després d'això arribaran Brahms, els Casals i el pianista Alexander Melnikov. Aquest tercer quartet de corda de Xostakóvitx que sentirem ara d'aquí a res és una obra complexa, és l'única que Xostakóvitx va escriure l'any 1946. És una obra plena d'un humor auster, sever, dramàtic. És un quartet amb una estructura poc habitual. Són 5 moviments amb temes de moviments anteriors recordats al final. I originalment, Xostakóvitx havia pensat donar títols programàtics als 5 moviments. Més tard els va retirar, probablement per prudència. Segons alguns testimonis, aquests títols descrivien una mena de relat de guerra, una vida tranquil·la i interrompuda per l'amenaça, l'esclat de la violència, el sofriment i, finalment, una reflexió amarga després de la destrucció. Aquests aplaudiments són perquè apareixen a l'escenari els components del quartet Casals. Els sentirem d'aquí a res: Vera Martínez Mener i Abel Tomàs, violins, Cristina Cordero, viola, i Arnau Tomàs, violoncel. Es preparen per a interpretar aquesta primera obra del programa d'avui, música del compositor Dmitri Xostakóvitx, música que ens porta fins a la dècada dels 40 del segle XX. Aquest quartet de corda és el primer d'aquesta vetllada, una vetllada que serà segur un moment de música excepcional. Xostakóvitx, tercer quartet de corda amb el quartet Casals.

0: El quartet Casals, ja ho heu sentit, és sempre una explosió de música, de so, un so amb una enorme personalitat que amb els gairebé 30 anys de trajectòria al seu darrere els ha convertit en un quartet de referència internacional. Actuen a les grans sales de concert de tot el món i avui són al Palau de la Música Catalana, són els intèrprets de la Diada Pau Casals d'enguany 2026, que és la que s'emmarca dins de la commemoració dels 150 anys del músic català excepcional. I nosaltres també hi som al Palau de la Música Catalana, sentim els aplaudiments que rep el quartet Casals. Després que ha interpretat el quartet de corda número 3 en fa major opus 73 de Dmitri Xostakóvitx. Els Casals estaven asseguts de la següent manera, per aquest ordre: Vera Martínez Mener i Abel Tomàs, violins, després venia el violoncel i finalment la viola, Cristina Cordero. I hem sentit aquest tercer quartet de corda de Xostakóvitx, que és música del 1946, quan el compositor rus tenia 40 anys i es començava a encaminar cap a aquella introspecció que li coneixem pels quartets posteriors. Abans ens hi hem referit al quartet Casals, que ha gravat recentment la integral dels 15 quartets de corda de Xostakóvitx amb Harmonia Mundi, que és el segell francès amb qui graven habitualment. El primer disc conté els quartets que van de l'1 al 5, el segon hi ha els que van del 6 al 12 i l'últim disc conté els tres últims quartets de Xostakóvitx, del 13 al 15. Xostakóvitx, per tant, amb una sala gran del Palau de la Música Catalana plena i disposada a sentir les fantàstiques versions dels Casals, ha estat el primer compositor d'aquest concert. El seu tercer quartet de corda ha estat la primera part i ara som al descans. I després tornaran els Casals amb Johannes Brahms, amb el quintet amb piano opus 34 i el pianista Alexander Melnikov. La col·laboració entre tots aquests músics ve de seguida, no us la perdeu, després d'aquesta breu pausa en què Eulàlia Benito, des de l'estudi de Catalunya Música, us proposa de sentir encara més música.
1: Doncs sí, gràcies, Montse. Aquesta estona us acompanyarem amb música composta per Pau Casals, perquè a més d'intèrpret va ser també director d'orquestra i compositor. La pastoral, la rêverie, el full d'àlbum, la romança o el poema són petites joies del repertori per violoncel i piano, cadascuna amb trets diferenciats que van des de la melancolia fins a l'energia dinàmica, totes plenes de romanticisme que recorden la música del segle XIX. Peces escrites simplement pel desig de practicar la música amb respecte i virtuosisme. Doncs ara tenim la magnífica oportunitat de sentir-ne potser un parell amb el violoncel·lista Lluís Claret, de qui Pau Casals era padrí i íntim amic del seu pare, també exiliat. Lluís Claret, violoncel, i Gerard Pastor, piano, amb aquestes peces per violoncel i piano de Pau Casals.

0: Lluís Claret, violoncel i Gerard Pastor, piano, ens han ofert la Pastoral, composta per Pau Casals. Tornem la connexió al Palau de la Música Catalana. Montse, tot a punt?
1: Doncs sí, pràcticament refent-nos de l'emoció que hem sentit interpretant la música de Xostakóvitx per part del quartet Casals. Ha sigut una versió meravellosa, ha sigut una versió expressiva, sense sentimentalismes excessius ni tampoc excessos d'agressivitat, uns sons

purs, un so compacte, que és el so del Quartet Casals, el que tenim la sort de sentir avui aquí al Palau de la Música Catalana i el que Catalunya Música us ofereix en directe. Un concert de la Diada Pau Casals d'aquest 2026, que és l'any de la commemoració dels 150 anys del naixement del violoncel·lista que precisament dona nom al quartet que estem sentint avui. El Quartet de Corda Casals, aquí ara s'hi sumarà el pianista Alexander Melnikov, perquè després de Shostakovich la segona part serà Johannes Brahms, amb l'al·licient afegit de sentir aquest pianista que va néixer a Moscou l'any 1973, que es va graduar al Conservatori Tchaikovsky de la capital russa l'any 1997 i que va conèixer el gran Sviatoslav Richter. El convidava a Melnikov regularment a les nits de desembre a Moscou. I per la seva banda, Alexander Melnikov destaca, a més de per una gran discografia, per les seues actuacions amb formacions com, per exemple, l'Elba Philharmonie, l'Orquestra Filarmònica de Londres, la Nacional de Lió. Fa moltíssima música de cambra Alexander Melnikov, per exemple, amb la violinista alemanya Isabel Faust i amb el violoncel·lista quebequès Jean-Guyen Queyras. Amb Harmonia Mundi també, igual que el Quartet Casals, han fet moltes col·laboracions. Aquests músics han gravat Mozart, Beethoven, Brahms, Britten, Chausson, Chopin, Rachmaninov, Dvořák o Hindemith, i tot sol Melnikov ha gravat els preludis i fugues de Dmitri Shostakovich. Aquest és un enregistrament reconegut pel BBC Music Magazine com una de les 50 millors gravacions de tots els temps. I l'ha fet aquest pianista aquí avui, el sentirem al costat del Quartet Casals. De fet, el piano ja hi és a l'escenari del Palau, falta que surten els intèrprets i que ens tornin a emocionar amb la música, en aquest cas la música de Johannes Brahms, que va fer el quintet en fa menor opus 34 quan era un jove de 32 anys. És aquella obra, aquest quintet, que va canviar de forma diverses vegades abans que es publiqués. Primer va ser un quintet de corda, dos violins, viola i dos violoncels, com el quintet en do major de Franz Schubert. Joachim Peró i Clara Schumann van ser crítics amb l'obra, deien que hi faltava el piano, i Brahms va convertir la partitura aleshores en una sonata per a dos pianos. I en aquell moment va semblar que Clara Schumann va dir que hi havia tanta música condensada en aquells dos pianos que calia una orquestra sencera. Seguint el consell finalment del director d'orquestra Hermann Levy, la forma definitiva del quintet és la que sentirem ara, d'aquí a res, al Palau de la Música Catalana, en versió del Quartet Casals i en versió del pianista Alexander Melnikov. Actuen a la Diada Pau Casals. La Diada se celebra sempre al voltant del 16 de juny, la data del 1934 en què Barcelona va nomenar Pau Casals fill adoptiu. Això passaia a Barcelona i se li va concedir la medalla de la ciutat i va donar el seu nom a una avinguda al peu del Turó Parc, molt a prop de Catalunya Ràdio, molt a prop de Catalunya Música. Això passava l'any 34 en reconeixement a l'excel·lència artística i al compromís social de Pau Casals, que és aquesta figura immensa de la cultura catalana, de qui durant tot aquest any se'n celebren els 150 anys del naixement, amb molt bona música, amb la música que interpreta el Quartet Casals. Us ho dèiem abans, al llarg de la seva història, que ja té gairebé 30 anys, ha tingut diversos canvis. Els inicis eren Vera Martínez Mener i Abel Tomàs, violins, Andoni Mercero, viola, i Arnau Tomàs, violoncel. Els canvis al quartet sempre han estat a la viola, moments de neguit que ja han viscut en tres ocasions. La primera va ser l'any 1999, quan Andoni Mercero va deixar el quartet. El nou viola va ser aleshores David Quigel fins al 2002, i aquell any, per succeir Quigel, al quartet s'hi va incorporar Jonathan Brown. Ha estat l'etapa d'estabilitat més llarga del Quartet Casals, fins que fa poc Jonathan Brown ha deixat el quartet i el faristol de la viola ha quedat en mans

d'una alumna seua, Cristina Cordero, que la sentim avui en aquest quartet de corda que s'ha convertit en una referència internacional, tot i no tenir una tradició

El quartet Casals són músics excel·lents, extraordinaris, que d'aquí a res ompliran de música el Palau de la Música amb Johannes Brahms. I tot això en aquest concert que és fruit de la col·laboració de la Fundació Pau Casals, que és l'entitat que preserva i difon el llegat del violoncel·lista, director d'orquestra i compositor Pau Casals. És com si diguéssim el fil conductor d'aquest concert d'avui, que ara es prepara per començar la segona part. Veiem un palau ja que ha apagat les llums, estan il·luminats els faristols i el piano, que esperen la presència dels 5 intèrprets, que esperem també nosaltres perquè ens ofereixin la música de Johannes Brahms. Són Vera Martínez Mener i Abel Tomàs, violins, és Cristina Cordero, viola, i Arnau Tomàs, violoncel. Els sentirem amb el pianista Alexander Melnikov, un pianista que tot sol, per exemple, a més de gravar els preludis i fugues de Shostakovich, ha gravat els preludis de Debussy, les sonates de Prokofiev o la música d'Alexander Scriabin. Són compositors que coneix molt bé Alexander Melnikov, que també s'ha endinsat en la música de Johannes Brahms, que és el compositor que ara omplirà la segona part de música. Amb el quartet Casals, que es va fundar l'any 1997, és un quartet present cada temporada a les programacions més prestigioses de tot el món. Han publicat una vintena de discos, han fet col·laboracions amb grans compositors del nostre temps, com per exemple Gheorghe Kurtak, i en paral·lel a la seva activitat concertística, el quartet està profundament implicat en la pedagogia i ha estat distingit amb el Premi Nacional de Música d'Espanya, la Medalla d'Honor de l'Escola Reina Sofia, el Premi Nacional de Cultura de Catalunya i el Premi Ciutat de Barcelona, a més d'exercir com a ambaixador cultural de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Ramon Llull. I per la seva banda, Alexander Melnikov és aquest pianista extraordinari que també formarà part d'aquest concert d'avui de la Diada Pau Casals. És una iniciativa que posa en primer pla aquest músic excepcional, Pau Casals, que va néixer l'any 1876, ara fa 150 anys. És un aniversari sonat. Aquest any n'hi ha d'aniversaris com aquest fora de la música. Estem celebrant també els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Catalunya Música oferirà pròximament concerts per celebrar aquesta commemoració al voltant de l'obra d'Antoni Gaudí. Els aplaudiments són perquè apareixen a l'escenari els intèrprets d'avui, el quartet Casals i Alexander Melnikov. Per tant, aquesta segona part d'aquí a res començarà i ens oferirà aquesta obra de Johannes Brahms, aquesta obra que ens situa als anys 60 del segle XIX. És el moment en què un Johannes Brahms jove explorava el llenguatge de la música de cambra. Va fer 3 quartets de corda, va fer aquest quintet esplèndid, és un quintet en fa menor, és l'Opus 34 que avui Catalunya Música us ofereix en directe des del Palau de la Música Catalana. Versió.

0: Una versió, ja ho heu sentit, amb una precisió corprenedora, un ritme implacable, gairebé obsessiu, un to elegíac, si convenia, misteriós, si convenia també un diàleg entre iguals, sense la necessitat de protagonisme per part de ningú. Una versió per sentir, que ens ha commogut. És la versió fantàstica que us hem ofert ara, la versió del quartet Casals amb el pianista Alexander Melnikov, del quintet amb piano en fa menor opus 34 de Johannes Brahms. L'hem sentit des del Palau de la Música Catalana, des del concert de la Diada Pau Casals d'aquest 2025-26, la dels 150 anys del naixement de Pau Casals. Aquests aplaudiments són pels intèrprets, són tots saludant a l'escenari del Palau de la Música Catalana després d'haver interpretat aquesta obra dels anys 60 del segle XIX, de quan Johannes Brahms, el 1865, amb 32 anys, va escriure aquesta obra de cambra que ens ha fet sentir al cel, amb els Casals i Alexander Melnikov, que en teoria aquí acaben el seu concert esplèndid d'avui. Sentim però molts aplaudiments, han marxat de l'escenari, ara hi tornen, i els aplaudiments no paren aquí al Palau de la Música Catalana després d'aquest concert extraordinari, així ho corroboren aquests aplaudiments del públic de la Sala Gran del Palau de la Música Catalana, una sala en què s'hi ha convocat molta gent per a sentir aquests músics fantàstics, que ara se'n tornen a anar de l'escenari, van i venen, i ho diem perquè esperem que tornin i esperem que ens ofereixin una mica més de música després d'haver-nos emocionat d'aquesta manera amb el que han interpretat avui, el tercer quartet de corda a la primera part de Dmitri Xostakóvitx i aquest quintet amb piano opus 34 de Johannes Brahms. Per tant, en aquesta segona part, a les quatre veus del quartet s'hi ha unit el piano. Hem sigut testimonis de com un quartet acostumat al seu diàleg intern col·labora amb un altre músic, en aquest cas Alexander Melnikov, el pianista que sentim avui al concert, en què sembla que sí, hi haurà més música amb el quartet Casals.
1: Molt bona nit a tots. És un plaer veure una sala tan, tan plena, i és per nosaltres un honor i un orgull participar en aquesta edició de la Diada Pau Casals, especialment en aquests 150 anys del seu naixement. I és un goig poder-ho fer avui, acompanyats del nostre amic Sasha Melnikov. I ara, per acabar el concert, us tocarem una peça que no necessita presentació, perquè tots coneixem. I la primera part serà cello i piano, per la versió de Pau Casals. I després farem una versió a quatre veus, que va compondre, va arreglar a temps el nostre pare, Ramon Tomàs, per nosaltres, i acabarem així el concert. Esperem que ho gaudeixin. Moltes gràcies.

El violinista del Quartet Casals, Abel Tomàs, és qui ha presentat aquests dos fragments fora de programa que clouen el concert d'avui. Primer, Arnau Tomàs, violoncel, i Alexander, li han dit carinyosament Sasha Melnikov, han interpretat la versió de Pau Casals del Cant dels Ocells, i després hem sentit aquest arranjament per a quartet de Ramon Tomàs. Ha estat un moment emocionant perquè aquest arranjament és del pare dels dos germans Tomàs del Quartet Casals, l'Abel i l'Arnau, violí i violoncel. Just abans del concert ens deien que el pare va ser el primer mestre que van tenir

tocava el piano i encoratjava els seus tres fills, tots tres músics, a estimar la música, que és la que ens han fet estimar ells avui a nosaltres, si és que això encara és possible, amb el seu talent extraordinari. Aquest sí que ara ja és el final d'aquest concert d'avui, aquest concert fet al Palau de la Música Catalana ple de gom a gom. S'acaba aquest concert fantàstic del Quartet Casals i d'Alexander Melnikov, que forma part de la Diada Pau Casals, una diada que se celebra des del 2015, fruit de la col·laboració del Palau de la Música Catalana i la Fundació Pau Casals, que preserva i difon el llegat del violoncel·lista català, que va néixer el 1876, fa 150 anys. I Catalunya Música també se suma a aquesta celebració amb la transmissió d'aquest concert d'avui, per exemple, amb el tercer quartet de Xostakovich i el quintet en piano opus 34 de Brahms, o amb els concerts que des d'ahir dilluns i fins divendres presenta Eulàlia Benito a les 4 de la tarda, 5 programes d'arxiu construïts a partir d'enregistraments que ja fa més de 50 anys només es van poder sentir als Estats Units i que són inèdits per a la resta del món. A Catalunya Música, per tant, hi podeu continuar sentint tota la música que ara ja s'ha acabat. Sentiu el soroll de fons al Palau de la Música Catalana en aquest concert que, com tots els del Quartet Casals, deixa remogut i obliga a sortir de la buidor que imposa el nostre temps. Per sort, contra això hi ha emissores com Catalunya Música i concerts com el d'avui que han pogut sentir en directe des del Palau de la Música Catalana. Salutacions de tots els que han estat amb vosaltres, Eulàlia Benito i Diego Monroy, des de l'estudi de Catalunya Música, Víctor Rodríguez, Manel Gil i Carles Morales, des del Control Central, i des del Palau de la Música, Josep Aimí i Raül Orgales, Control de So, Arba Quinquillà, Producció, i qui us ha parlat, Montse Aguilera. Gràcies per la vostra atenció. Molt bona nit.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Hola, bona nit. Avui repassarem la discografia que retrata la trobada entre el guitarrista Peter Bernstein i el pianista

Better Angels és el tema central de l'àlbum que el guitarrista Peter Bernstein publicava el 2024 en quartet amb Brad Meldau al piano, Vicente Archer al contrabaix i Al Foster a la bateria. Bernstein hi proposava nova música en aquesta trobada amb músics del seu cercle més proper que, casualment, mai havien coincidit en aquest format de quartet. Better Angels és un treball publicat el 2024.

Eyes Lies, balada de Peter Bernstein, per aquesta gravació en quartet amb Vicente Archer, Al Foster i Brad Meldau. Ens remuntarem ara al 1994 per sentir una de les primeres col·laboracions de Bernstein i Brad Meldau, aleshores joves talents de l'escena novaiorquesa. Aquest treball es diu Consenting Adults.

Aquest era l'MTV Quintet amb Brad Meldau, Mark Turner, Peter Bernstein i Larry Grenadier i Leon Parker, que els acompanyaven des de la rítmica. L'àlbum Consenting Adults, gravat a Nova York el 94, que comptava amb les veus d'aquests cinc talents emergents que just s'incorporaven a l'escena professional. Els MTV es van tornar a reunir el novembre del 23, 30 anys després, per gravar el treball Solid Jackson, aportant a aquesta nova sessió l'experiència acumulada durant tots aquests anys.

Solid Jackson, una composició de Brad Mehldau que posava títol també al retrobament del quintet MTV, la banda Mehldau, Turner, Bernstein, amb Larry Grenadier i Bill Stewart en aquesta sessió del 2023. Una posada en comú d'experiències en la qual també hi trobem visites als estàndards.

Brad Meldau, Peter Bernstein, Mark Turner, Larry Grenadier i Bill Stewart i la seva conversa a partir de la Soft Impression, aquesta cançó original del saxofonista Hank Mobley. Tornem a mirar enrere, tornem a l'any 94 per sentir en quartet Bernstein, Meldau, Christian McBride al contrabaix i Gregory Hutchinson a la bateria.

Peter Bernstein presentant el seu potencial al treball Signs of Life amb estàndards com aquest Will You Still Be Mine. El gravava l'any 94, amb Brad Meldau al piano, Christian McBride al contrabaix i Gregory Hutchinson a la bateria. El 2015, aquest quartet es va tornar a trobar per celebrar en directe el 10è aniversari de la gravació. La van publicar amb el títol de Signs Live.

0: Yours truly, Pete Bernstein on the guitar. Thank you so much.
1: Som el Peter Bernstein presentant el seu quartet en aquesta gravació feta en directe el 2017 amb el Pannonica de Thelonious Monk. I d'un altre àlbum en quartet, Stranger in Paradise, protagonitzat també per Peter Bernstein i Brad Mehldau, és el tema que us proposo avui per tancar. És un original de Peter Bernstein, es diu Just a Thought, i sentim també Larry Grenadier al contrabaix i Bill Stewart a la bateria. Tornem demà. Bona nit.

0: El pianista Maurizio Pollini era l'intèrpret d'aquesta sonata per piano número 30, opus 109, de Ludwig van Beethoven.
1: Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en re major Kügel 211 de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Leonidas Kavakos, violí i direcció, i la Camerata Salzburg. L'enregistrament es va fer en directe a l'Auditori Megaron d'Atenes el febrer del 2006.

Acabem de sentir el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kyrill 211, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanyaven Leonidas Kavakos, violí i direcció, i la Camerata Salzburg, en un enregistrament fet en directe a l'Auditori Megaron d'Atenes el febrer de l'any 2006.

0: Catalunya Música.
1: Tot seguit, us convidem a sentir el duet per violí i viola número 1 dels Tres Madrigals de Bohuslav Martinu. Els intèrprets són Philip Setzer, violí, i Lawrence Dutton, viola.

0: Hem sentit el duet per violí i viola, número 1, dels tres madrigals de Boleslav Martinu, interpretats per Philip Setzer, violí, i Lawrence Dutton, viola.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Sentim a continuació l'obertura La Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov, en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Malàisia que dirigeix Keith Buckles.

S'acaba aquí l'obertura La Gran Pasqua Russa, opus 36, de Nikolai Rimsky-Korsakov. Sentíem l'Orquestra Filarmònica de Malàisia dirigida per Keith Buckles.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb una de les obres del compositor Camille Saint-Saëns. Us convidem a sentir la seva missa de Rèquiem, opus 54. Els intèrprets seran la soprano Marie-Paul Doty, la mezzosoprano Guillemette Laurent, el tenor Luca Lombardo i el baix Nicolas Testé, amb el cor i l'orquestra de la Ràdio Televisió Suïssa de Parla Italiana sota la direcció de Diego Fasolis.

0: Acabem de sentir la missa de Rèquiem opus 54 de Camille Saint-Saëns. Els intèrprets eren la soprano Marie-Paul Doty, la mezzosoprano Guillemette Laurin, el tenor Luca Lombardo i el baix Nicolas Testé, amb el cor i l'orquestra de la radiotelevisió suïssa de parla italiana, sota direcció de Diego Fasolis.
1: Nocturn. La música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una peça del responsable d'haver portat el tango a les sales de concert, Astor Piazzolla. Sentim el tango per a quartet de corda titulat Four for Tango. És una obra de l'any 1989 que ens ofereix el quartet Gerió.

0: Els membres del quartet Gerió ens oferien aquest tango per a quartet de corda que porta per títol Four for Tango, música d'Astor Piazzolla.
1: Catalunya Música.

Per continuar, hem escollit el concert per violoncel número 1 en do major, Hoboken 7B, de Franz Joseph Haydn. Els intèrprets seran el violoncel·lista Lluís Claret i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per George Malcolm.